0: Parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez. Volem escoltar-te.
1: Para participar, 93-270-3777 y 93-270-3778.

0: Divendres d'inventari de danys a causa de la tempesta, de la pedra, de l'aigua. 400 trucades va rebre el 112, un total de 174 incidents. Afortunadament, sense lamentar cap dany personal, que és la millor notícia de totes. Un 35% de trucades del Vallès Oriental, 14% del Bages i un 10% de la comarca de la Selva. Bon dia, sóc Sergi Tor. I avui, doncs, se farà inventari de les inundacions de baixos i carrers, l'obstrucció d'embornals, caigudes de branques i arbres i l'assegurament d'elements de la via urbana, com cables, pals de llum i mobiliari urbà. Ahir la tarda va haver-hi molts problemes de mobilitat, a retards d'una hora a l'aeroport del Prat, a les carreteres una esllavissada d'Andorra a la Seu d'Urgell que va provocar una retenció important, i a les rodalies també el trànsit va quedar interromput. Hores d'ara continua tallada la R4 amb els trams entre Calaf i Manresa. Aquest és el so de la pedra que va caure amb força a la comarca de la Garrotxa. El so de la tempesta, una pedra que també va caure a Raïmat, i avui hi haurà valoració de danys per part dels pèrits d'agricultura, el que pot ser en aquest cas el Pla de Lleida. Una jornada amb la qual ahir a la tarda aquesta tempesta va provocar aquesta sèrie de problemes, però afortunadament, es reiterem, sense cap dany personal. Anem a serveis. Perquè avui divendres pugen les temperatures gairebé a tota Catalunya, hi haurà ruixats al Pirineu, però òbviament no tan intensos com la jornada d'ahir. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Girona 21 graus, Lleida 22, a Tarragona 24, Barcelona 25. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, a hores d'ara hi ha 13 graus. En quant al trànsit, amb aquest punt horari el que tenim són circulació intensa les dues rondes, ja com és habitual, ronda de dalt a Mobres, un carril sentit un carril tallat a per sentit a la zona de la Vall d'Hebron, Vallcarca, i també tenim circulació intensa a la ronda litoral. Crim de Nou Barris. Els Mossos d'Esquadra han tingut a un home presumptament relacionat amb la mort violenta amb un altre al districte de Nou Barris de Barcelona. Els indicis apunten a un crim passional. L'arrestat hauria matat amb diverses ganivetades al company sentimental de la seva exdona. Com dèiem, ja es troba detingut amb dependències policials. Anem a Girona. L'Ajuntament de Girona ha desallotjat unes 25 persones que estaven a les instal·lacions de l'antiga fàbrica Simón a la carretera de Barcelona. Les claus aniran hores d'ara al govern de la Generalitat per la construcció d'un futur institut. 25 persones que han quedat reallotjades als serveis socials. L'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu, demana més recursos.
1: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta a qui ho necessiti, i en qualsevol cas garantir això. Garantir bé recursos també. Demanem, com sempre, més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats.
0: Sílvia Liu remarca que la Regidoria de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona té un estudi personalitzat de cada cas dels 25 persones que van quedar desallotjades i que s'ha ofert els recursos disponibles a aquestes persones. I tornen a casa. La 80ena de persones que van quedar desallotjades de matinada al carrer Pérez de Pulgar a Trinitat Vella de Barcelona, després de notar vibracions relacionades amb les obres d'Adif a la variant de Vallbona, ja han tornat a casa seva. Jana, veïna afectada, diu que tornen amb relativa por.
2: Sí, sí, bueno, los bomberos nos han dicho que sí, que se pueden volver a las casas porque lo han mirado, que si hay otro tembleque que llamemos enseguida, pero bueno, tranquilos, no nos quedamos, porque hay niños pequeños, hay ancianos, hay personas que no se pueden mover, tranquilos, no nos quedamos.
0: Aquestes finques estan afectades per aluminosi i veïns i veïnes estan pendents que s'executi la expropiació per a ser reallotjats definitivament. I Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries o drogueries i un 30% de sabateries i negocis de pell. Són dades que il·lustren el retrocés del comerç tradicional. Han tancat més de 140 en els últims 8 anys. Pròsper Puig, president de la Fundació Barcelona Comerç, sí que admet que aquestes pèrdues malauradament perjudiquen el comerç de tota la vida que intenta mantenir-se en ple d'activitat.
3: Jo crec que els eixos comercials, sobretot els eixos que plantem nosaltres, aquests 24 eixos, tenen una fortalesa suficientment important. Sí que hi ha una substitució del tipus d'oferta, però bueno, és una realitat que hem de combatre.
0: I avui passarà a disposició judicial el patró que portava l'embarcació recreativa amb 10 persones a bord que es va accidentar amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home francès de 54 anys. L'home està imputat de 2 delictes, un presumpte delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors. Actualitat esportiva, quina és l'última hora dels clubs catalans? Víctor Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Rodri Hernández, capità de la selecció espanyola, que va aixecar el trofeu de la Copa del Món, ha donat el sí al Futbol Club Barcelona per ser jugador blaugranà. Estan negociant Manchester City i Barça per presentar aquesta primera oferta. Creuen al club blaugrana que serà d'entorn a uns 60 milions d'euros i el que esperen al Barça és tancar-ho tan aviat com sigui possible perquè la setmana vinent Rodri estigui entrenant a les ordres de Hansi Flick. Aquesta operació va al marge de Julián Álvarez. A partir de la setmana vinent el Barça espera ja l'última empenta. Creuen, esperen i confien que sigui la definitiva del mateix jugador quan torni a entrenar les ordres del Cholo Simeone. Seguint amb el mercat, a l'Espanyol han fet oficial l'arribada d'Unai Núñez, central que arriba del Celta de Vigo, que a més arriba en format de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt blanc i blau. A segona divisió, avui a 6:45 de la tarda, Girona-Sabadell, partit amistós. Precisament al Sabadell s'ha presentat Nikolai Obolski com a nou jugador, davanter centre de 29 anys i que signa fins al 2028 després de 2 temporades al Córdoba. I pendents també del mercat de segona, amb Jan Virgili, que marxa al Brujas per 12 milions d'euros. La seva clàusula deixa el Mallorca, el Barça s'emporta la meitat d'aquesta operació i Josep Sardà de l'Andorra marxa al Mallorca per uns 3 milions d'euros per ocupar el lloc de Jan Virgili.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
8: Deja de soñarlo. Vívelo.
7: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
9: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
10: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Máster universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
11: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
12: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
13: Allá tenemos un consejo específico.
14: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
15: Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
16: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
17: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
18: A ver. Verlo, ¿verdad?
16: Con Cristina López Slichting.
19: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no lee?
20: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
21: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
20: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
21: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
22: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio.
20: Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
21: Compatible con CarPlay y Android Auto. No sabemos cuál será la gran noticia del verano.
23: Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada?
24: Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no?
25: Pero esta mira, va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas.
21: Pero sí, ¿dónde escucharla?
26: ¡Aquí estamos preparados! ¡Pero vaya que sí estamos preparados!
21: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
6: COPE Cataluña y Andorra.
27: Hola, salgo tarde. Pasa tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae Ariel y perfumadores Lenor Unstoppables que tienen un 70% de descuento en la segunda unidad y se pueden combinar. Y también protector solar, que todos los solares de Lial tienen un 70% de descuento en la segunda unidad y también se pueden combinar. Aprovechamos, ¿no?
21: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
28: En tienda web y app.

0: Divendres de peritatge de danys amb el sector agrícola, la pedra que va caure a la Corratxa, a la Garrotxa, també al Pla de Lleida, i la tempesta que va afectar amb inundacions de baixos i carrers, l'obstrucció d'embornals, caiguda d'arbres i branques i l'assegurament d'elements a la via pública com cables, pals de llum i mobiliari urbà. Bon dia, sóc Sergi Tor. El 112 va rebre un total de 400 trucades i va comptabilitzar 174 incidents. El 35% al Vallès Oriental, 14% al Bages, 10% a la comarca de la Selva. El millor de tot, i la qüestió més positiva, és que no s'ha de lamentar cap dany personal davant d'una tempesta que va deixar sons com aquests. La caiguda de la pedra d'importants dimensions a la comarca de la Garrotxa també ha arraimat el Pla de Lleida, on avui se farà els peritatges de cara als danys agrícoles. Va significar també problemes de mobilitat, a retards d'una hora a l'aeroport, a la carretera una esllavissada entre Andorra i la Seu va provocar retencions i també a Rodalies. Se va interrompre el servei i hores d'ara continua tallada la R4 de Calaf a Manresa. Anem a serveis. Perquè avui pujaran les temperatures gradualment. Pot haver-hi ruixats a la zona del Pirineu, però òbviament no de la intensitat com ahir. Les temperatures actuals a les capitals catalanes, Girona 21 graus, Lleida 22, Tarragona 24, Barcelona 25. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 13 graus de temperatura. En quant al trànsit, els habituals retencions d'accessos a Barcelona per la A2 a Cornellà, també a Passat Bellaterra i a la C58 a Montcada de Reixac. A més, ja com és habitual aquesta setmana, importants retencions a les dues rondes de Barcelona, Litoral i la Ronda de Dalt, direcció Nus de Llobregat. Entrem amb el capítol de successos. Detingut un home pel crim a Nou Barris. Els indicis apunten a un crim passional. L'arrestat hauria matat amb diverses ganivetades el company sentimental de la seva exdona. A les pròximes hores passarà a disposició judicial. Al igual amb aquest cas d'un home de 33 anys a Puigcerdà, que va apunyalar diverses vegades a la víctima, una menor d'edat. La víctima únicament tenia 13 anys. Està fora de perill i, com dèiem, l'home detingut en de 33 anys. Parlem ara d'una dada demogràfica important. Catalunya està a punt d'arribar als 8,3 milions d'habitants. Concretament, a l'1 de juliol, i segons dades oficials, Catalunya arribava a 8.230.000 persones. Per primera vegada, Barcelona supera els 6 milions d'habitants. Tarragona arriba als 900.000 i és la demarcació que puja percentualment amb un tant per cent més elevat. Girona, 840.000 i Lleida, 467.000. És l'arribada de persones estrangeres, 90.000 en l'últim any, el que està impulsant la demografia a Catalunya. És la mateixa tendència que hi ha a tota Espanya, que està a punt ja d'arribar als 50 milions d'habitants. Parlem ara de comerç. Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i prop del 30% de les sabateries i negocis de pell. Aquestes són dades que il·lustren el retrocés del comerç tradicional, que també es veu reflectit en l'àmbit de l'alimentació, amb els negocis amb les peixateries que han tancat a 140 en els últims 8 anys, o les botigues d'ous i aviram amb un tancament d'un 10%. Pròsper Puig, president de la Fundació Barcelona Comerç, admet que aquestes pèrdues són una realitat.
1: Jo crec que els eixos comercials, sobretot els eixos que presentem nosaltres, aquests 24 eixos, tenen una fortalesa suficientment important. Sí que hi ha una substitució del tipus d'oferta, però bueno, és una realitat que hem de combatre.
0: La pèrdua del comerç tradicional, que també significa una pèrdua de la memòria històrica d'una ciutat. I fer vacances és un luxe que moltes famílies no es poden permetre quan tenen cura d'una família i d'una persona dependent. La vida de la Mercè Gómez va canviar fa un any quan la seva germana va rebre el diagnòstic de l'Alzheimer. Amb 63 anys va prejubilar-se per ajudar a la seva germana. Tot i que la Anna es troba en una fase inicial de la malaltia i manté l'autonomia, necessita supervisió diària.
2: La supervisió ha de ser diària, perquè tu mai saps quan deixarà de fer alguna cosa, quan li hauràs de posar un localitzador per si es perd pel carrer, per tant, desaparèixer una setmana i anar-te'n de vacances, això és impensable, és impossible.
0: Per la història com la d'aquestes germanes, Alzheimer Catalunya alerta que la manca de recursos de respir agreuja la sobrecàrrega i minva la qualitat de les cures, tot plegat en un context en què l'envelliment i l'augment del diagnòstic produeix, doncs, aquesta tant per cent de la població que pateix les malalties neurodegeneratives. Busquem ja tot seguit l'actualitat tant de clubs i esportistes de Catalunya. Quina és l'última hora? Víctor Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Rodri Hernández, capità de la selecció espanyola, que va aixecar el trofeu de la Copa del Món, ha donat el sí al Futbol Club Barcelona per ser jugador blaugrana. Estan negociant Manchester City i Barça per presentar aquesta primera oferta. Creuen al club blaugrana que serà d'entorn a uns 60 milions d'euros i el que esperen al Barça és tancar-ho tan aviat com sigui possible perquè la setmana vinent Rodri estigui entrenant a les ordres de Hansi Flick. Aquesta operació va al marge de Julián Álvarez. A partir de la setmana vinent el Barça espera ja l'última empenta. Creuen, esperen i confien que sigui la definitiva del mateix jugador quan torni a entrenar a les ordres del Cholo Simeone. Seguint amb el mercat, a l'Espanyol han fet oficial l'arribada d'Unai Núñez, central que arriba del Celta de Vigo, que a més arriba en format de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt blanc i blau. A segona divisió, avui a 6:45 de la tarda, Girona-Sabadell, partit amistós. Precisament al Sabadell s'ha presentat Nikolai Obolski com a nou jugador, davanter centre de 29 anys i que signa fins al 2028 després de dues temporades al Córdoba. I pendents també del mercat de segona, amb Jan Virgili, que marxa al Brujas per 12 milions d'euros. La seva clàusula deixa el Mallorca, el Barça s'emporta la meitat d'aquesta operació i Josep Sardà de l'Andorra marxa al Mallorca per uns 3 milions d'euros per ocupar el lloc de Jan Virgili.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
7: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca sin gafas. Primera visita gratuita informativa 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
8: La teva pròxima aventura comença aquí. Canillo et dona molt més. Experiències en alçada per moure't, explorar i descobrir. Tant de dia com de nit, dona el primer pas sobre el pont tibetà. Observa sobre el buit el mirador del Roc del Quer. Gaudeix el Family Park i connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a valsdecanillo.ad i durant tot l'estiu, mou-te al teu ritme amb el bus turístic, inclòs en totes les activitats. Valls de Canillo, obrim horitzons a Andorra.
9: Llega el verano y un año más, ¿dónde escondemos las joyas para irnos tranquilos de vacaciones? Si tienes claro que ya no las vas a utilizar, aprovecha la subida del oro y haz realidad tus sueños con la máxima tasación. En Tu Oro Vale Más Barcelona te la tasamos sin compromiso. Te sorprenderás. Tu Oro Vale Más. Calle París 162, esquina Muntaner. El valor que tus joyas se merecen.
10: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
11: El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario.
12: No, pero ya también, 50 chistes, eso es.
11: No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental.
10: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
13: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
14: Ofertas límite en el Corte Inglés. En electrónica, portátil Acer Aspire Lite de 15, Intel Core Ultra 5 de 512 GB SSD de 699 a 649 euros. Son las ofertas límite, solo 4 días, del 6 al 9 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.

0: agentes o personas que puedan estar buscadas por la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y que no pueden utilizar un transporte habitual como usted o como yo para salir por un puerto o por un aeropuerto porque pueden tener señalamientos policiales. Entonces utilizan también este transporte como vía de transporte hacia Argelia para salir sin dejar rastro en los puestos fronterizos.
1: Entiendo que para llevar a cabo este tipo de investigación, hablábamos de que en esta última operación habían recibido la colaboración de distintos países como Francia o como Portugal. ¿Cómo funciona un poquito la coordinación, la ayuda internacional? Porque no hay que olvidar que es verdad que la puerta de entrada pueden ser lo que estamos hablando de Almería o de, por ejemplo, las costas de Baleares, las islas, pero esto no deja de ser una entrada hacia el resto del continente europeo.
0: Exactamente. Nosotros trabajamos día a día con la Agencia Europea de Policía, con Europol. Nosotros, desde que iniciamos una investigación, contribuimos los datos que van saliendo en esta investigación, aparte de las coordinaciones internas a nivel nacional que hacemos con otros cuerpos, por si hubiera otro cuerpo también que estuviera involucrado en la investigación de esta misma organización. Y a partir de ahí, contactamos con aquellos países con los que vemos que esa organización tiene relaciones o tiene parte de su estructura establecida en esos países. Inmediatamente se establecen canales de comunicación en los que hacemos intercambios de información, tanto presencial como por videoconferencia, y ahí mantenemos un contacto prácticamente semanal, diario, con unidades de la Policía Judiciaria de Portugal, con la ULTIM, que sería la homónima de la UNCRIF en Francia, con otros países como puede ser Bélgica, como puede ser Polonia, Italia, con todos aquellos países que nosotros veamos que pueda tener una involucración la organización, de forma que les podamos poner lo más difícil posible la realización de su actividad de forma impune.
1: José Luis Amador, inspector jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsidades Documentales de la Policía Nacional, gracias por habernos atendido y enhorabuena por esta operación policial.
0: Muchas gracias, Sofía. Simplemente quería agradecerle el contacto que ha hecho con nosotros, saludar a los oyentes de COPE, a los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y especialmente a los policías que han trabajado en esta y en otras operaciones que hemos llevado a cabo últimamente y que seguiremos llevando. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Un saludo.
1: Tráfico de hasta 2.000 personas, 78 detenidos, enorme y tremenda la operación policial que se ha desarrollado en las últimas horas por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Bueno, vamos a hablar del eclipse, es el fenómeno de las próximas horas, en concreto del próximo miércoles. Y esto ha generado, claro, una expectación en todo el país porque vamos a ser ese escenario privilegiado para verlo. Es un fenómeno visual y, claro, nos hemos acordado. ¿Y qué pasa con las personas que no ven? Si eres una persona ciega, ¿no lo puedes ver o qué? Irene Ortega, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues bueno, estas personas podrán verlo con sonidos, descripciones o estímulos.
1: ¿Anda?
2: Así es como funciona Astro Accesible, una iniciativa desarrollada que busca acercar el eclipse a las personas que no pueden ver. Esto es un ejemplo de lo que van a escuchar.
3: Un gran sol amarillo ocupa el centro de la pantalla y lanza fuertes destellos. Por la izquierda aparece una bola negra, la luna, que va cubriendo el sol hasta llegar a taparlo por completo, dejando apenas un hilo en el exterior de ambas circunferencias.
2: He podido hablar con Enrique Pérez, astrofísico ciego e investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC. Y bueno, me ha contado que no es algo nuevo, sino que llevan más de 12 años en Astro Accesible utilizando la sonificación, audiodescripciones y maquetas para demostrar que la astronomía también se puede sentir. Y él tiene muy claro que la clave principal es cómo conseguir transformar la propia luz del sol en un sonido que cualquiera puede interpretar.
4: La cuestión no es que podamos escucharlo directamente porque el sonido no se transporta por el espacio vacío, pero sí podemos tomar datos y convertirlos en sonidos para que la gente que no lo pueda ver lo pueda interpretar. Dispondremos de dispositivos de sonificación conectados a un altavoz que tienen un fotómetro y que permiten transformar la luz del sol en un sonido. Entonces uno va a poder perfectamente percibir cuando la luna tapa el sol y cuando inicia el eclipse y cuando está en la totalidad.
1: ¿Y cómo va a verse el punto exacto en el que llega la totalidad? ¿Cómo lo van a poder escuchar?
2: Bueno, claro, sabemos que la totalidad va a durar bastante poco tiempo, es decir, el momento en el que la luna tapa el sol dura apenas entre 1 y 2 minutos según la zona. Pero el eclipse es un proceso multisensorial mucho más amplio. La bajada brusca de la temperatura, el cambio en el viento o en el comportamiento de algunos animales son factores que también anuncian la llegada de la totalidad. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que sigue generando dudas y que nos recuerda Enrique Pérez, y es la seguridad visual.
4: Cierre mirada al sol cuando no esté en la totalidad, puede afectar a la retina y puede producir daños irreversibles. O sea que es importante que nos protejamos, tengamos o no tengamos una afección visual, si no queremos que vaya más o que sea permanente, ¿no? Tienen que tener una certificación ISO apropiado, como viene en las páginas, no vale cualquier tipo de artilugio como una radiografía o la obsidiana.
2: Es decir, sí o sí, hay que llegar gafas homologadas porque nadie está libre de sufrir daños irreversibles que además no se notan en el momento, sino horas o días después.
1: O sea, que aunque sea una persona ciega, tiene que llevar las gafas porque para evitar daños mayores.
2: Eso
1: bueno,
2: es.
1: Y este eclipse total es solo el primero de otros que se van a producir en los próximos 2 años, donde me imagino que también se va a poder seguir.
2: Sí, uno será total y el otro será anular. Los expertos ven este momento como una oportunidad clave para poder consolidar la divulgación inclusiva.
4: Es verdad que hay proyectos, hay satélites espaciales que están observando la corona solar y su observación desde Tierra hace tiempo que no nos desvela nada más. Yo creo que es ese momento más de poder compartir con todo el mundo de manera general lo que es un evento astronómico y poder explicarlo. Es una oportunidad, sobre todo para la divulgación.
2: En definitiva, la tecnología actual permite ponerle sonido a la luz y adaptar la ciencia para que sea mucho más accesible.
1: La ciencia también puede sentirse. Gracias, Irene.
2: A ti.
1: Tiempo ahora para tu COPE cercana.
5: Herrera en COPE.
6: Estar informado.
7: Si te gusta el deporte,
8: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
7: Ya sabes dónde acabar el día.
8: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
9: Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros.
7: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
10: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
7: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
10: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
7: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
8: No se lo pierdan.
11: Diferencias entre hacer un arroz y un Sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
12: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
11: Un Sabroz.
12: ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
11: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un Sabroz?
13: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
14: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
15: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
14: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
15: Llama a Verisur al 900-666-777.
16: Verisur.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
17: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja t'estic parlant des de Catalunya, com sempre. És un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Mira, aquestes darreres hores ens han deixat un panorama relativament complicat a molts punts del país. Buscarem la darrera hora de les afectacions per les fortes tempestes d'ahir a Catalunya que van descarregar amb ganes i han provocat incidències de consideració a nivell local, inundacions i complicacions en la mobilitat en diferents comarques. Us explicarem quina és la situació actual i com es presenta el cap de setmana. I és que el temps no dona treva, però els nostres ulls continuen mirant cap al cel. Estem a només 5 dies d'un dels esdeveniments astronòmics del segle i la febre per veure'l no para de créixer. Tanmateix, volem fer una crida a la prudència. Alertem dels perills, per exemple, de pujar als terrats dels edificis per intentar guanyar alçada o perspectiva. Els terrats no estan dissenyats per suportar grans concentracions de gent i un descuit pot acabar en tragèdia. La seguretat ha de ser la prioritat absoluta. De fet, des del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona ens donaran consells sobre aquest tema. Però no ens enganyem. El que veurem dimecres que ve serà històric. El proper eclipsi solar total que tindrà lloc, com ja saps, el dimecres 12 d'agost del 2026, és un esdeveniment extraordinari per a Catalunya. El darrer total visible al territori es va viure el 30 d'agost de 1905. I el següent no es preveu fins al 2180. Per tant, vaja, vull dir, ningú dels del 1905 jo crec que segueixen amb nosaltres i ningú dels que estem avui en dia estarem al 2180, no sé que hi hagi grans avenços amb el tema de la longevitat. Per tant, la franja d'observació tan estreta i la seva raritat, sobretot amb el temps que passa d'una a l'altra, fan que aquest 2026 sigui una oportunitat única per a la població. Vinga, busquem més detalls i les recomanacions de seguretat, com sempre, i per això està amb nosaltres el director de l'Observatori del Montsec, el Quique Herrero. Quique, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, fantàstic.
17: Escolta, primer, ara parlarem de la història, però abans de tot, quines són les condicions geogràfiques i horàries concretes per observar l'eclipsi d'aquest proper dimecres 12 d'agost a la zona de Catalunya?
16: Doncs sí, això és important remarcar-ho i a més representa tot un repte per com es configura aquest eclipsi, no? Hi ha una zona que és la zona de totalitat, aquí és on es viu l'espectacle màxim del moment que es fa fosc i es viuen tots els fenòmens durant aquells segons o minuts on el cel està del tot tapat, no? Això només cobreix la part sud de Catalunya, des de Lleida, justet, Tarragona també queda dins, no? I totes les comarques del sud de Catalunya. A la resta es veu parcial, també és un fenomen curiós, però no es viu la totalitat, no? Doncs tenim aquesta parcialitat a la banda nord i la banda de totalitat que creua tota la península Ibèrica i inclou el sud de Catalunya, també les Illes Balears.
17: Quique, jo he parlat amb gent que van buscant-los i em diuen que no té res a veure viure un parcial a un total.
16: Sí, jo vaig anar a la Xina el 2009 per veure'n un i un altre dels Estats Units el 2017. Realment el fenomen de la totalitat és aquell moment únic, no?, que tothom hauria de viure almenys un cop a la vida. I això, més en aquest cas d'aquest eclipsi, tindrà lloc a última hora de la tarda. Això li afegeix una mica també del repte de trobar el lloc adequat per poder-lo observar, perquè el sol estarà ben bé arran d'horitzó cap a la posta de sol, no? I per tant hem d'assegurar-nos de que no només que estiguem a la banda de totalitat, sinó que no tinguem cap muntanya o obstacle que ens tapi cap a aquella zona, cap a l'oest.
17: Deia al principi unes dates, clar, quin impacte té aquest eclipsi en el context històric? Deia que el darrer que vam poder viure va ser el 1905 i que el proper no serà fins al 2180.
16: Sí, això també és el que fa que els eclipsis siguin un fenomen, doncs, tan espectacular, tan remarcable, no? I amb tant d'impacte. De fet, si estiguis en un lloc concret, t'esperes, no?, a casa teva, surts a fora a veure quan es veu el proper eclipsi sense moure't, de mitjana passen 380 anys, no? Entre eclipsis, des d'un lloc molt concret. A l'antiguitat, tot això, al llarg de la història, doncs, ha tingut impactes molt, molt diferents, no? Òbviament, per les antigues civilitzacions, en un fenomen fins i tot encara impredictible, no? I per tant generava tota mena de supersticions i de fenòmens, no? O d'interpretacions més místiques. En els últims segles, com aquest del 1905, i també abans, no? I després, quan tenim l'ús de telescopis i l'estudi més científic, doncs han tingut un cert impacte científic els eclipsis. En aquelles èpoques, doncs, eren l'únic moment en el qual pots estudiar la corona solar i els fenòmens que tenen lloc, no?, al voltant de l'atmosfera solar. O l'exemple del 1919, quan un eclipsi va permetre, doncs, validar les prediccions de la teoria de la relativitat d'Einstein, no? Però en l'època més moderna, els eclipsis són més un fenomen social, un fenomen també econòmic, turístic, i també un fenomen, doncs, sobretot per a la comunicació científica, que és justament el que estem vivint aquests dies, i comunicar i transmetre com es viu un espectacle astronòmic com aquest que tindrem, no?
17: Ens ho han dit, ho hem llegit, fins i tot ens fem pesats explicant-ho, però anem a fer-ho una altra vegada. Quique, quines mesures de seguretat recomanes a la població per observar el sol durant les fases parcials i també durant la totalitat, perquè després no tinguem lesions i no tinguem problemes?
16: Correcte, això és molt important i és ben fàcil. Mai hem de mirar el sol directament i, per tant, mentre es veu el sol o un tros del sol, no podem mirar directament amb els nostres ulls i encara menys amb aparells òptics com prismàtics o telescopi sense la protecció adequada. L'única forma de fer-ho és amb filtre solar homologat, com el que incorporen, doncs, les ulleres d'eclipsi homologades, que aquests dies tothom busca, no? Aquesta és la manera de, des dels quarts de vuit del vespre fins al moment de la totalitat, mentre veiem el sol o un tros del sol, hem de mirar amb ulleres homologades, o si volem fer una fotografia o mirar per un telescopi, filtre solar que es col·loqui davant de l'òptica, davant de l'objectiu. No ens valen les ulleres per posar-nos-les i davant posar-nos uns prismàtics. Això és importantíssim.
17: És veritat.
16: I aquests dies m'han fet la pregunta. El filtre sempre davant de l'òptica. Si és directament amb els nostres ulls, ja les ulleres, val? I si utilitzem algun aparell òptic, es col·loca un filtre més gran que cobreix tota la part frontal.
17: No, no, fas bé de dir-ho, perquè és veritat que una persona amb unes ulleres de protecció homologades en un moment pot caure la tentació d'agafar uns binocles i fer-ho amb les ulleres posades. No, perquè els binocles fan d'augment i, per tant, clar, aquelles ulleres deixen de ser efectives.
16: Llum, que les cremaries, les ulleres.
17: Clar, clar, clar. Per tant, d'una manera o altra, el filtre l'has de col·locar davant dels binocles, eh? No entre correcte els teus ulls i els binocles. No, no, correcte, bona observació, eh? Bona observació.
16: I això és el que hem de fer durant tota la fase de parcialitat, des del moment, doncs, aproximadament 4:15 del vespre, doncs, o totes les zones on no es veurà la totalitat, tota l'estona haurem d'utilitzar, doncs, aquest filtre, aquestes ulleres. Al moment de la totalitat, en aquell instant que hi ha l'últim raig de sol i directament queda tapat, allí ho hem de veure sense ulleres, si no, no veuríem res, era tot negre, tot fosc, tot de nit, i l'espectacle es viu directament a simple vista. Mm-hmm.
17: Això dura uns segons, eh? Vull dir que després ens hem de tornar a col·locar les ulleres. Eh?
16: Correcte, quan apareix el primer raig de sol per l'altra banda, ja la lluna se'n retira i ens tornem a posar les ulleres una altra vegada.
17: Estava pensant que amb els avanços tecnològics i tot plegat, serà un dels, suposo, més enregistrats, fotografiats, seguits a nivell de dades i d'internet de la història, aquest.
16: Sí, de fet, bueno, ja han tingut una mica el precedent dels últims que s'han viscut als Estats Units. Cada any, cada dos anys, més o menys n'hi ha algun en algun lloc del món diferent, no? I l'últim, per exemple, del 2024 als Estats Units, creuant tot el país, doncs ja es va veure, no? Com és la popularitat, com és aquesta interpretació moderna dels eclipsis com a fenomen, doncs, també social i també a nivell de, no, de la difusió de la ciència, uh-huh, definitiva.
17: Estem parlant amb el Quique Herrero, que és director de l'Observatori del Montsec. Quique, què passarà el 2027 i 2028 amb tema eclipses? Perquè tinc aquí apuntat aquestes dues dates i no sé exactament si també estem parlant d'eclipsis totals, parcials. Què passarà l'any vinent i d'aquí dos anys?
16: Sí, doncs és curiós, no?, que ara parlem del trio d'eclipsis, de sobte, quan des del 1905 no en tenim cap per aquí, però el fet és això, que se sol, degut als cicles de la Lluna, de la Terra, doncs sol passar que quan hi ha un eclipsi en algun lloc, doncs se sol repetir l'any següent des d'un entorn geogràfic similar i en condicions similars. L'únic que veurem tota la Catalunya és aquest, del 12 d'agost, però sí que el 2 d'agost del 2027, que ja el tinc també molt, molt gravat aquesta data, serà un eclipsi total des del sud, la punta sud de la península Ibèrica i nord d'Àfrica. I l'any següent, el gener del 2028, n'hi haurà un altre que també creuarà la península i arribarà a veure des d'un trosset de Catalunya, però no serà total. Serà un eclipsi anular, que és molt curiós, no és ni de lluny, doncs, el fenomen mediàtic com el que tenim en un total, perquè la Lluna serà una mica més petita en trobar-se una mica més lluny al cel i no arribarà a tapar completament el Sol, sinó que es veurà com un anell de llum al voltant.
17: Val. D'aquest darrer que has dit, aquest l'hem viscut no fa massa anys. En els darrers 50 anys n'ha hagut algun des de...
16: Sí, se'n va veure, com a mínim recordo el que es va observar des de la península Ibèrica el 2005. De parcials també són molt freqüents. De fet, l'any passat, al mes de març, doncs vam poder veure un eclipsi parcial. No és ni de lluny, no?, el fenomen com el que parlem aquests dies.
17: Sí, sí, clar.
16: Quan es veu tot el que implica la totalitat. Però dels altres és més corrent veure'n, sí.
17: Escolta, quines iniciatives i activitats esteu organitzant des de l'Observatori del Montsec? Suposo que algunes, doncs això, per explicar que s'ha de tenir cura, com s'ha d'observar, i d'altres a nivell divulgatiu i pedagògic, no? Saber què caram està passant, perquè, escolta, la informació l'hem de tenir també.
16: Sí, evidentment, a més és una ocasió única, no? Mai abans jo havia vist tant d'interès, no?, per l'astronomia, sí, i tanta possibilitat ara de comunicar tot això. L'Observatori és més una infraestructura científica, allí tenim telescopis que funcionen de nit per fer recerca astronòmica, no? I per tant no és tant un fenomen que a nivell científic doncs ens impliqui estar preparats per una observació concreta, i ens dediquem a coses diferents, no?, del cel que veiem de nit, però sí que ha estat una ocasió perquè durant tot aquest any, de fet, hem estat fent difusió, fent també, de fet, hem estat des de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, doncs assessors a nivell científic de la Generalitat per generar continguts, informació rigorosa, no? Com és la pàgina web eclipsicatalunya.cat, no? I continguts que hi ha per allà, i tota una sèrie de xerrades, tallers en escoles, tallers en diferents col·lectius per tal d'explicar i preparar-nos correctament pel que serà l'eclipsi.
17: Molt bé, doncs hem parlat amb, com dèiem, amb el director de l'Observatori del Montsec, amb el Quique Herrero, que ens ho ha posat a nivell històric i evidentment, com sempre, els bons consells ja perquè aquesta activitat doncs després no es converteixi en un mal de cap. Insisteixo que això serà cap a 8:45 del vespre. Mireu els dies abans on està el sol, en aquella hora, per saber si on tu creus que ho podràs veure realment el sol és visible o no, perquè clar, el sol estarà molt a prop de l'horitzó i podem tenir problemes de visibilitat, d'obstacles físics, d'edificis, d'arbres. Per tant, és fàcil de mirar-ho un, dos, tres dies abans i a partir d'aquí a gaudir de l'experiència, oi?
16: Exacte, aquest seria el consell per assegurar-nos el dia abans, dos dies abans, i preparar-nos-ho, que no tinguem un ensurt aquí,
17: sí, també,
16: aquell dia de la totalitat, val? I a veure la posta de sol aquesta màgica, que només veurem un cop a la vida des d'aquí, sí, amb la totalitat de l'eclipsi.
17: Quique Herrero, director de l'Observatori del Montsec, gràcies per atendre'ns i, escolta, tu des d'on el veuràs?
16: Jo estaré a la zona del Delta de l'Ebre, que també és un dels llocs òptims, allà, sense obstacles, i ara ja fa dies que vaig mirant les previsions de temps, confiem que no tinguem núvols, de moment, pinte bé.
17: Molt bé. Gràcies, Quique.
16: Molt bé, gràcies.
17: I és que, de fet, hi ha molts llocs per veure-ho, o no tants, perquè, clar, hem de buscar un horitzonet, i després la previsió meteorològica. Avui, ja et dic que abans de les dues, parlarem amb el delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el Ramon Pascual, i a veure si ens pot avançar alguna cosa pel vespre del dimecres. Perquè és que podem trobar el gran lloc, però si hi ha un núvol davant no hi ha res a fer. En fi, va, que de seguida parlem de l'eclipsi, però el que et deia, clar, tothom busca un lloc alt, on veureu bé. Solució a les ciutats, cap dalt del terrat de l'edifici. Bé, aviam, els terrats estan dissenyats per fer una funció concreta. Que pugi una persona, dos, tres, no passa res, i 10, i 15, i 20, doncs en parlem d'aquí uns moments a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
18: Herrera a COPE.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
20: COPE Catalunya i Andorra.
21: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
22: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
23: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
24: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
22: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
23: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
22: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
23: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
22: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
23: Máster universitario en Radio COPE.
22: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
25: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
26: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto: de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
25: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
27: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
25: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
28: No sabemos cuál será la gran noticia del verano.
29: Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada?
30: Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no?
31: Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas.
28: Pero sí, ¿dónde escucharla?
32: ¡Aquí estamos preparados! ¡Pero vaya que sí estamos preparados!
28: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
25: COPE Cataluña y Andorra.
18: Herrera a COPE.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.

0: Doncs apa, que seguim parlant de l'eclipsi i ara parlarem amb la Rosa Maria Marco. Ella és administradora de finques i vicepresidenta primera del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona. I per què parlem amb ella i parlem d'eclipsi? Doncs ja veuràs, és un tema que segurament ni te l'havies plantejat o no ho havies pensat, però sí, està relacionat amb el tema de l'eclipsi i de la gent movent-se a llocs per veure l'eclipsi. Un d'aquests llocs on es pot moure és, doncs, a les parts, als terrats dels edificis, a les parts altes dels edificis. I clar, aviam, si puja una persona o dos no passa res, i si en puja més, doncs pot acabar passant coses. I com que no volem que passin coses, i sobretot coses dolentes, doncs anem a ubicar-ho i anem a donar consells. Rosa Maria Marco, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard.
0: És curiós, perquè estem parlant de l'eclipsi des de tots els punts possibles, des dels astronòmics, astrònoms, fotògrafs, historiadors, etc. Des de tots els punts, però sí. aquest no me l'havia plantejat. No me l'havia plantejat, no?
1: Sí, però és important.
0: Clar, quins són els principals riscos que identifiqueu quan la gent accedeixi, o si la gent accedeix a terrats d'edificis durant aquest fenomen de l'eclipsi? És el que deia jo, si puja una persona o dos suposo que no passa res, però a partir de cert volum, doncs poden passar coses.
1: Sí. Exactament, és tal com ho has dit, vull dir, per dues persones que pugin normalment no passa res. Però, clar, el problema ho podem trobar sobretot en segons la tipologia de l'edifici, no? Perquè hi ha edificis molt antics que tenen un autèntic problema de manteniment per diferents motius que no venen al cas, però en aquests casos, clar, imagina que hi ha 15 persones, 20, i a tots se les acudeix a anem a dalt i ho veiem i tal, no? Clar, el pes que s'ha de suportar, pues, potser no s'aguanti, o inclús pues, podem fer mal amb algun element constructiu o comunitari. Però el més important és la seguretat, clar, sobretot.
0: És que, a més, pot ser terrats que normalment no hi va mai ningú, però sí que al final està allí l'edifici, no hi va mai ningú, i llavors augmentem la càrrega. Perquè al final també ens pensem que no pesem res. Escolta, per un edifici, sí, una persona no és res. Clar, sí, una no, però si multipliques, clar, per 10, clar, ja comença a pesar això, eh?
1: Sí. No, i de fet, clar, els edificis molt més antics, no sé si es tenia en compte això, però clar, en els edificis actuals hi ha uns pesos que estan permesos, vull dir,
0: uns
1: han de suportar uns màxims, que això ja ho marca la normativa de la llei d'edificació. Llavors, això és el que no es pot sobrepassar en massa mida.
0: Clar, Rosa, escolta, quines mesures preventives recomanes a les comunitats de propietaris per evitar incidents en aquestes situacions? Perquè, al final, això de l'eclipsi del dimecres acabarà sent com buscar el lloc a darrera hora. Doncs mira, ja que estic a casa, vinga, anem cap dalt.
1: Sí, tenim aquesta costum d'anar sempre con nosa última hora i un veí pot dir, mira, jo me pujo dalt, pues jo també, i saps, en l'últim moment. Però, clar, les mesures que demanem en aquest cas és que no s'apugi a dalt. Vull dir, des del Col·legi d'Administradors de Finques hem emès uns comunicats. A veure, no es pot prohibir expressament perquè realment no existeix aquesta prohibició, a no ser que en estatuts estigui prefixat. Però, clar, són recomanacions i per seguretat de tots. Tampoc els edificis no estan preparats amb unes pantalles tipus acristalament que rodegin aquesta d'una alçada important, i pot caure un nen, pot mil coses, vale? Llavors el que demanem és que no es pugi directament. Hi ha molts puestos per anar a veure'l a l'exterior i que no es pugi a dalt.
0: Clar, una cosa és la tasca de la presidenta o president de la comunitat, però també la vostra feina com a administradors de finques, no? Vosaltres també podeu contribuir a la difusió d'informació.
1: Totalment. De fet, jo i me consta que alguns companys meus de Tarragona hem enviat una circular a tothom, a tots els propietaris de totes les comunitats que administrem, per dir que està expressament prohibit que no es pugui en aquest temps, perquè les terrasses, les cobertes tenen un ús, vull dir, qualsevol zona comunitària té un ús determinat, vale? L'ús de la terrassa no és per veure eventos, no és per fer una festa infantil, no és per anar a pujar a prendre el sol, a fer un dinar amb amics, no, l'ús és per lo que és. I bàsicament es limita a una zona de pas per mirar, pues, no sé si hi ha un problema determinat amb una antena comunitària, a los aires acondicionats, a los estenedors, i para de contar, m'explico?
0: Rosa Maria, ara no ho sé, perquè t'ho pregunto i no en tinc ni idea, perquè clar, al final un eclipsi tampoc és una cosa tan comú. De fet, ens estan parlant de que... És veritat que ara, l'estiu vinent, en tornem a tenir un altre, i al gener del 2028 en tornarem a tenir un altre, però després igual passaran 150 anys, no? No sé si hi ha protocols establerts per a aquests esdeveniments, o simplement són consells que llanceu.
1: No, són consells que llancem, perquè és el que tu dius, casualment ara en aquests anys pot haver-hi dos, tres més o menys seguits en el temps, no? Consecutius. Però a veure, no és lo habitual, perquè normalment l'ús que es fa és el normal i no puja la gent. Ja se sap que no s'ha de pujar per lo que no és necessari i l'ús de les cobertes està per lo que és. I normalment la gent no hi puja, No solem tenir problemes de persones que, és que ha habido gente dalt i han pujat i han fet una... algo, no? Activitats que no... No. No existeix, però normalment pues, s'ha de recomanar perquè s'ha de tenir en compte per què serveix el terrat i nada más.
0: Rosa Maria, estic pensant que les persones són molt complicades també, les coses com siguin. I estem parlant de la seguretat de l'edifici per prevenir esfondraments, per prevenir esquerdes. A lo millor hi ha algun edifici que sí que té un terrat practicable, com bé deies, per anar a mirar els serveis, les antenes o els aires acondicionats, però ja els professionals ja saben per on han de passar i si puja la gent doncs acaba trepitjant on no ha de trepitjar. I sobretot, clar, que tampoc hi ha baranes i hem d'evitar tot això. Però estava pensant també que, a part de tots aquests consells que ens has donat, després també hi ha, no sé, els enfrontaments, que la gent se posin nerviosos, que un protesti, que el veí del pis de dalt de tot doncs es queixi perquè o pugi nerviós i la gent li contesti malament. No sé, també pot haver aquest tipus de problemes, no?, el mateix dia.
1: Sí, evidentment, però clar, amb això no tenim ni el president tampoc té la funció de policia,
0: clar, no.
1: De ficar-se en aquestes històries i sí que és veritat, però per qualsevol motiu, no necessàriament només això. I a qualsevol motiu, pues te trobes el que està d'acord, el que no, i el que té una manera de dir-ho, el que no, i bueno, hi ha sèries de televisió que se queden curtes, i sabem de què estem parlant. Se queden molt curtes, la realitat
0: és tremenda. Les reunions de comunitats, vosaltres que hi assistiu, doncs us haureu trobat de tot,
1: Sí, el que passa que nosaltres, pues mira, som merament professionals que fem una gestió, vull dir, el problema no és no és nostre, és de la comunitat. Nosaltres aconsellem, la nostra funció pues, és aconsellar i donar recomanacions basades sobretot en la legalitat vigent, no perquè nosaltres volguéssim o no volguéssim, hi ha persones que no ho entenen.
0: Una mica psicòlegs heu de ser també,
1: Molt. És una fusió per nosaltres mateixos, inclús, perquè mentalment...
0: No, però mira, t'ho diré perquè al final segurament que ens està escoltant molta gent que ha anat amb una comunitat de veïns i ha dit, mira, jo ja
1: no
0: hi torno...
1: De propietaris, no?
0: De propietaris, perdó. I jo ja no hi torno més i que decideixin el que vulguin perquè a part de llargues, escolta, comencem a discutir de coses que no tenen cap mena de valor, però com a que la gent a les reunions aquestes es creix i acabem fent problemes on no n'hi ha.
1: Sí, i venen a desfogar-se, de coses que després, el dia a dia, no s'atreveixen a dir-li amb el veí del costat, o sigui, que és així. Però bueno, que està fet així el tema i no, nosaltres fent la nostra gestió, millor o pitjor, que ningú som perfectes, però intentem donar solucions.
0: Molt bé. Doncs hem parlat amb la Rosa Maria Marco, ella és administradora de finques i vicepresidenta primera del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona. La zona de Tarragona i Terres de l'Ebre és una zona que estareu al camí central d'aquest eclipse solar, per tant podreu observar doncs, la totalitat i vosaltres us heu avançat i ja heu emès comunicats de consells de, escolteu, busqueu un altre lloc una mica més segur, no ens comencem a pujar pels terrats dels edificis que ni estan pensats per això i és el que deies, a partir de certa edat de l'edifici doncs a saber com està allò per aguantar certes càrregues, per tant que sigui un dia d'oci que no sigui després un dia de problemàtiques. Rosa Maria...
1: Es tracta de disfrutar, de tenir de passar una bona estona i de tenir una miqueta de seny i de que la cosa pues, no vagi més enllà, que és qüestió de, també de minuts, que estem parlant d'una cosa que és una qüestió de minuts, que no és un dia sencer, és
0: L'eclipsi total, estem parlant d'entre 40 i 80 segons, depenent de la zona, o sigui, imagina't tu, ni minut i mig, arribem.
1: Exacte, que per tan poc temps, pues mira, val més sortir al carrer, donar-te un tomet, passejar, parlar amb la gent i veure l'ambient, que serà molt bonic i molt agradable i una cosa històrica important de viure. Molt bé.
0: Hem parlat de l'eclipsi des d'aquest punt de vista amb la Rosa Maria Marco. Rosa Maria, com sempre, un plaer, gràcies.
1: Igualment a vosaltres per l'interès, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, adeu.
0: Doncs apa, que ens acostarem a la una parlant d'un altre tema. No té res a veure amb l'eclipsi, però res, però que fa, bueno, fa l'aniversari, fa un mes que va passar l'esborrany que hi va haver a la L9 i que vaja, que tot és una qüestió de confiança, però si has de confiar en que tot va bé i que no es tornarà a fer cap forat i que els edificis no patiran cap problema, perfecte, però i si no te'n refies i viuries tranquil, obriries el teu negoci tranquil·lament? Ara en parlarem amb el Marc Monclús, perquè d'això fa un mes, i a veure com està la situació. Abans, uns consells.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook i TikTok.
3: Busca Herrera en Cope i escríbenos.
4: ¿Me desafía formalmente a hacer un viaje alrededor del mundo en 80 días?
5: Nunca un reparto tan brillante realizó un viaje tan fantástico.
4: Necesito alquilar su yate para un viaje rápido a Marsella.
5: David Niven, Shirley MacLaine, Mario Moreno Cantinflas.
6: ¡El caballito, muévete, hombre! ¡Pues que por favor!
5: La vuelta al mundo en 80 días. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
7: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Hazte mutuero.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
3: Herrera a Cope.
10: Cope, Cataluña y Andorra.
3: Estás informado.
11: No te atreves a volver.
0: Doncs apa, amb 10 minuts que ens plantem a la una de la tarda. Avui fa just un mes, com et deia, de l'esborrany de la L9. Alguns dels veïns afectats no ho tenen clar. No, encara no es refien de tornar a casa seva. Déu-n'hi-do, un mes fora de casa. I per què? Doncs per les esquerdes que han anat trobant els seus habitatges. Davant d'aquesta situació demanen un informe tècnic extern perquè no es refien dels informes dels tècnics de l'Ajuntament i de la Generalitat, que, evidentment, ni l'Ajuntament, ni la Generalitat, ni els seus tècnics viuen allí. Fan els seus informes, però no viuen allí. I la gent que sí que hi viu, doncs, escolta, veu esquerdes, i jo crec que tenen la mosca darrere de l'orella. Marc Monclús, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Clar, és que, aviam... Jo ho sento, si a casa meva començo a veure aparèixer esquerdes, què vols que et digui?
12: Clar, és que és un mes i després tot el tema de les esquerdes, que diuen que va començar 3 dies abans i ja hi havia esquerdes.
0: Clar. Per això, escolta, això estem, ens hem de remuntar al 7 de juliol.
12: Correcte, el 7 de juliol a les 7:20 del matí, les obres que havien de portar la línia L9 del metro a les CEPs aquest any van provocar un esfondrament de 8 metres al barri del Putxet. Aquest, segons els geòlegs, ja era un terreny delicat del traçat. Aquest esfondrament va provocar el desallotjament de diverses finques de la zona. Rubinstein 2, 4 i 6, Teodora Lamadrid 3 i 5 i Sant Gervasi de les Cassoles 54, 56 i 58. En total, 93 habitatges de 8 finques diferents, a més dels 16 locals comercials que no van poder obrir per culpa de l'esvoranc. Inicialment els havien dit que eren 3 dies des de que els veïns, des de l'esvoranc fins a que els veïns podrien retornar a casa seva. Així ho explicava Josep Maria Oliver, propietari del bloc 6 del carrer Rubinstein.
13: Ens està afectant molt en el sentit de que, clar, evidentment no estem a casa nostra, però ens dona una incertesa tot aquest tema, perquè, clar, com dius, portem ja un mes. Al principi van dir que quan va haver-hi l'esvoranc es van afanyar a omplir-lo amb formigó i van dir 3 dies. Després de 3 dies hem passat, van dir una setmana, i llavors ens van dir, bueno, començaven a consolidar el terreny a base d'injectar ciment, i encara estan injectant.
0: Ara ja fa això, perdó, Marc, és que això de que quan passa un problema d'aquests et diguin, no, tranquils, amb 3 dies, però clar, aquesta xifra és inventada. És que s'ha de ser curós a l'hora de donar aquests plaços.
12: Clar, és que aquestes xifres em recorden al tema de la pandèmia.
0: No sé si ho recordes,
12: que van dir 15 dies i això estarà solucionat.
0: Sí, ja ho tenim tot previst. Fa un mes...
12: Clar, és el que dèiem, ara ja fa un mes que alguns dels veïns no poden retornar a casa seva. I a més, només han pogut tornar els veïns i els locals comercials situats al carrer de Sant Gervasi de les Cassoles 56 i 58 i al carrer de Rubinstein 6. Tot i així, la resta no podran tornar fins al setembre. El mateix Josep Maria Oliver denunciava que els responsables de l'obra van prioritzar portar la L9 a les CEPs abans que la seguretat dels veïns.
13: Això, per mi, no dona més que una desconfiança de pensar que el terreny, ells ho sabien, que el terreny no estava en unes condicions ideals, i van decidir tirar endavant amb la tuneladora. Ara pues, estan fent molta feina i el que està durant això ens dona a entendre que el terreny, si l'estan consolidant ara, pues, és que poder que això ho podien haver tingut en compte abans.
12: Amb tot això, els veïns continuen detectant esquerdes a la zona, unes esquerdes que ja havien detectat abans de l'esvoranc. El mateix Josep Maria Oliver ho explicava de la següent manera.
13: Però, de fet, ell tenia esquerdes i llavors vaig quedar molt sobtat pel tamany i la magnitud d'aquestes esquerdes. I ens van plantejar de dir si els blocs contigus també podien tenir esquerdes. Però no ens va donar temps perquè al cap de 3 dies es produeix l'esvoranc. Llavors vam dir, no, aquí, i llavors ja vam veure que hi ha esquerdes des de el carrer Mandri, el carrer Sant Gervasi, el convent de les monges, la cera del carrer Sant Gervasi, s'han anat produint esquerdes per tot arreu. Vull dir, vulguin o no, aquesta tuneladora va deixant rastre.
12: Ara amb la situació, deia Ricard?
0: No, que déu-n'hi-do. Insisteixo que això ho expliquem, i ens podem posar nerviosos o no, però jo això de veure escardes als edificis, què vols que et digui? És que tranquil no et deixa. I si l'antecedent és de fa un mes i ens segueixes veient, jo entenc que hi hagi gent que els hi faci por de tornar a casa seva.
12: Sí. Ara, amb la situació que viuen, com deies abans, Ricard, els veïns demanen una auditoria externa. Afirmen que no es refien dels informes dels tècnics que, segons ells, van causar l'esvoranc.
13: L'informe ha de ser un informe tècnic per comprovar que l'edifici està en condicions per poder-hi viure. Que ells ens en donen un de certificat, però són els seus tècnics. Clar, amb això no ens dona la confiança, perquè són els mateixos que han portat les obres. I donat la situació i el que... Aquí hi ha hagut una negligència.
12: Sense aquest informe tècnic extern, alguns veïns, com és el cas d'en Josep Maria, no se'n refien de tornar a casa seva. Ell, tot i tenir permís per tornar a casa, continua fent vida a l'Hotel Catalunya.
0: En fi, ja veieu, una situació que en el seu moment la vam cobrir en directe aquí a COPE Catalunya i Andorra. És veritat que de seguida es va fer roda de premsa, és veritat que de seguida es va dir tranquils, 3 dies, aquí tirem ciment i ja està això, i això fa un mes. i hi ha molta gent que encara no ha pogut tornar i d'altres que sí que poden tornar que no ho veuen clar, per tant s'hi ha de seguir treballant. Marc Monclús, com sempre un plaer, gràcies.
12: Gràcies a tu, Ricard.
0: I nosaltres ens acostem a la una de la tarda. Deixa que saludi el Sergi Tor, el company. Sergi, què tal? Bon dia.
14: Molt bon dia, Ricard. No,
0: simplement per posar sobre la taula, aviam, ahir vam tenir, havia grans avisos de tempestes localment virulentes, amb fortes ratxes de vent, amb descàrrega d'aigua, doncs amb molt poc temps. Finalment, em sembla que no va ser tan fort com es preveia, però així tot, hi ha hagut afectacions de línies de tren, afectacions d'esllevissades a carreteres i no sé si afectacions per tema de pedra.
14: Sí, van ser dues hores molt perilloses. Afortunadament, jo crec que el que millor de tot és que no s'ha d'alimentar cap dany personal. I això que va haver-hi crescudes de rius i rieres, que va haver-hi moments de màxima perillositat i que els avisos també funcionen. Sí. Si ara hi hagués hagut alguna desgràcia, que haguéssim obert aquest informatiu parlant d'aquest migdia, parlant de desgràcies, però també s'ha de dir quan no passi absolutament res, perquè jo crec que és una molt bona notícia.
0: Afortunadament,
14: sí. Esperat de l'esllavissada, que va provocar moltes cues de la Seu cap a Andorra, també la mobilitat de Rodalies, ara únicament hi ha l'afectació a l'L4 entre Calaf i Manresa, hi ha transport alternatiu amb autobús, i amb la pedra, doncs, pràcticament hi ha hagut una mínima afectació amb el sector agrari, que no se li dona importància. Però per parlar dels registres d'aigua, doncs aquests sí que van ser importants. Per exemple, 78 litres metre quadrat al Montsec d'Ares a Lleida, 58 litres a Sant Salvador de Guardiola a Barcelona, 54 a Das, també al Pirineu Lleidatà, o 50 litres a Santa Coloma de Farners, a Girona. Això va provocar, doncs, una crescuda important de rius i rieres, ja s'ha normalitzat, però jo crec que és una molt bona notícia que no hi hagués cap mena de desgràcia. El 112 va rebre un total de 410 trucades, la majoria van ser del Vallès Oriental amb un 34%, un 13% del Bages i un 10% de la Selva. La majoria dels serveis han estat relacionats amb inundacions de baixos i carrers, embornals obstruïts, branques i arbres caiguts i incidències amb elements de la via pública com a cablejat a pals de llum i mobiliari urbà amb el risc de caure, però han estat tot incidències molt menors,
0: bueno,
14: que al llarg d'aquest matí els serveis municipals de cada municipi afectat han anat resolent. I una també molt bona notícia, ja amb l'aigua d'ahir i també amb el treball de bombers s'acaba de donar per estabilitzat una setmana després l'incendi de Ceret a l'Alta Ribagorça, un incendi que ha afectat finalment a un centenar d'hectàrees de zona boscosa de molt difícil accés. La fauna estava, en aquest cas, en perill, però ja els bombers acaben de donar per estabilitzat aquest incendi.
0: Doncs benvinguda sigui la pluja, que també feia molta falta, que fa molts mesos que plovia pocs litres. Gràcies, Sergi.
14: Bon migdia, Ricard.
0: Ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez. De seguida, al migdia COPE, a Catalunya i a Andorra, torno a parlar de l'eclipsi, però des del punt de vista d'un professional de la fotografia i del vídeo. Com el seguirà? Com es prepara? Amb quant material viatja? I quines fotos espera traure?
15: La una a les 12 en Canàries.
16: Última hora en Mediodía COPE.
17: Estar informado.
15: Buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE en este 7 de agosto, viernes, un viernes muy especial, es el primero de este mes y además se espera mucho ajetreo en las carreteras, porque te recuerdo que la semana que viene, el miércoles, se va a producir el acontecimiento del verano, que es ese eclipse del que está todo el mundo pendiente y del que hablaremos también aquí en Mediodía COPE. Sabemos ya también cuándo dará el gobierno explicaciones en el Congreso sobre la crisis migratoria, que una semana después sigue provocando muchos problemas en Ceuta. Será la última semana de agosto, como había pedido Pedro Sánchez, aunque de momento no está previsto que el presidente comparezca. Se han pedido comparecer los ministros de Exteriores, Interior, Justicia y Defensa. Lo harán a partir del 25 de agosto, como digo, en el Congreso, porque el PP había intentado que dieran explicaciones antes, a partir de la semana que viene en el Senado, pero parece que no van a tener suerte. Así que esas explicaciones llegarán prácticamente un mes después de la avalancha que ha provocado una crisis que se ha seguido dentro y fuera de España.
17: Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada. Y tiene motivos, porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento y ese será el definitivo para la caída al abismo. Se ha puesto en evidencia ante los ojos del mundo que somos extraordinariamente vulnerables, que nuestra seguridad e integridad están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía.
15: Así ha descrito el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, esa crisis que está viviendo la ciudad, a los parlamentarios europeos que han participado en la Comisión de Interior convocada expresamente para abordar la crisis en Ceuta, comisión en la que no participó, por falta de tiempo, dijeron, ningún miembro del gobierno, que lo que está es en poner la vista en Italia, en concreto en amenazar al país con medidas proporcionales si mantiene los controles en la frontera con España, controles que, como sabes, se aprobaron la semana pasada cuando estalló todo esa crisis en Ceuta. No, bueno, ¿qué salió de la reunión con los parlamentarios europeos? Pues poca cosa, volver a poner a disposición de España medios como Frontex, cosa que solo se puede poner en marcha si lo pide nuestro país y cosa que parece que no va a hacer, y un compromiso también del comisario europeo para avanzar en una directiva comunitaria que sancione a las mafias y que lleva 3 años cocinándose en Bruselas. Los tiempos de Bruselas, que como los de Palacio, ya sabes que van despacio, un poco como los del gobierno en dar explicaciones, ¿no? O en aparecer en la gestión de esta crisis. Mira, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pisado Ceuta hoy por primera vez desde que se produjo este fenómeno. No sabemos todavía exactamente cuántos menores hay en la ciudad, cuántos están solos, calcula que unos 1.400, aunque esa cifra puede aumentar. Ceuta pide agilizar los traslados a la península ante una situación muy complicada, con decenas de menores haciendo cola solos frente a la jefatura de policía en Ceuta para intentar registrarse.
18: ¿Quién quiere agua? ¿Sorba?
19: No, pero tú grande.
15: La situación de los menores es uno de los grandes dramas que hacen de esta crisis una crisis humanitaria, ¿no? Y que tenga una respuesta de todos es fundamental, y eso incluye también a aquellos que usan esto a modo de chantaje dentro y fuera de nuestro país. Aquí nacionalistas de PNV y Junts se resisten a esa acogida y chantajean al gobierno con dejar de prestarle apoyos en el Parlamento, ¿no? Y luego están los chantajes del régimen marroquí, que dice que no hay problema en que los menores vuelvan a Marruecos, pero que España tiene que cambiar, dice, su legislación, que el problema está aquí y no allí, cuando no se puede devolver a ningún niño a Marruecos sin la colaboración del régimen, como ha contado esta mañana en Herrera en COPE el juez de Melilla, Fernando Portillo.
20: Lo tradicional es que Marruecos tenga una actitud bastante pasiva respecto a estas peticiones de colaboración. El principal objetivo de la ley es garantizar lo que sea mejor para el menor. Lo que se presume es que lo mejor para el menor es que vuelvan con su familia. Pero como digo, si Marruecos no informa de quiénes son sus familias o no da razón de ser de la petición que se le hace por parte de las autoridades españolas de colaboración, claro, esa evolución a la familia no podrá efectuarse.
15: Fíjate, hasta en el mejor de los escenarios, hasta 6 meses puede tardar, dice el juez Portillo, ese proceso de retorno de niños con su familia en Marruecos, medio año, Y te repito, 1.400 niños que al menos siguen solos a esta hora en Ceuta.
16: Escuchas Mediodía COPE.
15: Más noticias que te cuento ahora en titulares con Carolina Miravalles. Carolina, buenas tardes.
21: Buenas tardes,
15: Ángela. Otra víctima de violencia machista.
21: El crimen ocurrió en Benajavís, en Málaga, hace 15 días. No se investiga como asesinato machista, pero la Guardia Civil ha descubierto que la expareja de la víctima confesó el crimen en un diario. Con ella son 36 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. El peor dato desde 2021.
15: Antivirus.
21: El turista franco-argentino en aislamiento domiciliario por haber dado positivo se encuentra asintomático, por lo que Sanidad no considera necesario su ingreso en una unidad de aislamiento. La detección de este positivo tiene lugar un mes después de que la Organización Mundial de la Salud diera por finalizado el brote en el crucero Ondius, que se desató en abril y obligó a una compleja operación de evacuación de los ocupantes del buque en Tenerife tras registrarse 3 muertes.
15: Y viaje del Papa, tenemos datos, ¿verdad?
21: Sí, el Vaticano ha presentado la agenda del viaje de León 14 a Francia, del 25 al 28 de septiembre, con parada en París, Lourdes y Metz. Durante estos 4 días se va a mantener una intensa agenda pastoral e institucional y se reunirá también con víctimas de abusos.
15: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
15: Pendientes de la lista de convocados del Real Madrid.
18: Sí, sobre todo para saber si su flamante fichaje Jan Diomande estará en la expedición que viaja hoy a las 3 a Hungría para enfrentarse mañana al Ferencváros. Melchor Ruiz.
19: El entrenamiento ha concluido, pero la lista de convocados todavía no se conoce, pero la cadena COPE puede contar que Jan Diomande, el sexto fichaje del Real Madrid, que ayer se hacía oficial por la tarde y que por la noche pasaba el reconocimiento médico, hoy no se ha entrenado con el equipo y tampoco va a viajar a Hungría.
18: Gracias, Melchor. En el mercado de fichajes del día, el Celta ha hecho oficial la llegada del portero internacional turco Altay Bayındır, cedido por el Manchester United. Y en cuanto a los partidos amistosos de la jornada, está en juego ahora mismo el Racing de Santander 3, Sporting de Gijón 1. Los cántabros volverán a jugar esta tarde a las 7 frente al Alavés. Además, el Málaga se medirá al Ceuta también a las 7. Y en motociclismo, este fin de semana vuelve el Mundial tras el parón vacacional con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña. Desde las 12:45 están en marcha en el circuito de Silverstone los primeros entrenamientos libres.
15: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
16: Migdia.
22: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
0: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia.

0: Analitzarem el detall, l'abast doncs, de les tempestes d'ahir. Quina és la previsió meteorològica per aquest proper cap de setmana i la resta del mes d'agost, però també la del vespre del dimecres, eh? Concretament. Si vols li pregunto fins i tot l'hora. Escolta, entre 8 i 9 del proper dimecres 12 d'agost hi haurà núvols o no? Perquè bàsicament és el que ens interessa. Si fa fred o calor és una cosa secundària, tot i que millor si no en fa massa de calor. Però sobretot si hi ha núvols. Per què? Bueno, hi ha l'eclipsi, per si no ho sabies. Eh? Hi ha l'eclipsi el dimecres que ve, dia 12, a 8:45, però clar, començarem a veure entre mitja i una hora abans i després doncs, s'anirà destapant també durant una força bastants minuts. No sé exactament si és 3/4 d'hora o una hora. Per tant, necessitem saber si hi haurà núvol o si no n'hi ha. I això li preguntarem, no sé si ho tenen, no sé si té la previsió o no, però vaja que els fenòmens astronòmics com els eclipsis solars ofereixen imatges espectaculars. Darrere de cada gran fotografia hi ha una preparació exigent i minuciosa. Per aconseguir la millor captura cal buscar la localització perfecta, disposar del material adequat i preveure cada segon del recorregut del sol. Mira, anem a conèixer com es prepara un professional de la imatge per aquest repte. Ell viatjarà fins a l'interior de Castelló amb equipament especialitzat per viure aquesta experiència en solitari. Andreu Viniellas, què tal? Bon dia, bona tarda.
1: Bon dia, Ricard, com estàs?
0: I de fet, tu, no sé si... Bueno, ho deus de tenir tot ja apamat, no? Preparat material, localització, què faràs, què no faràs... No sé si fins i tot et mouràs uns dies abans de l'eclipsi.
1: Pues sí, tot el que depèn de nosaltres ja ha d'estar preparat i ara dependrà de que el clima ens acompanyi i ens faci bon dia. Clar. I sí, òbviament sortirem un parell de dies abans per intentar trobar el lloc idoni, tot i que ja tenim previst on anar i veure que tot surti bé.
0: Mm-hmm. Andreu, tu ets fotògraf i videògraf. No sé si t'especialitzes en fenòmens astronòmics o és en general, i ja que tenim l'eclipsi a prop, aprofitaràs?
1: És en general. Sí que em dedico sobretot al món de la televisió i de la publicitat, però sempre que hi ha alguna cosa única, ja sigui... Pues en aquest cas un eclipse o quan hem viscut, per exemple, esdeveniments com el volcà Cumbre Vieja o esdeveniments naturals com les aurores boreals i demés, sempre hi ha aquest gusanillo que es diu per intentar gravar-ho, fotografiar-ho, perquè són coses úniques que, i més si passen a prop de casa, s'han d'intentar viure i enmarcar.
0: Andreu, són coses úniques i ràpides, perquè al final l'eclipse solar és veritat que fa molts mesos que en parlem, però el moment que passarà va molt ràpid tot plegat, no? Com et prepares per un esdeveniment tan precís i tan efímer com aquest eclipse solar total?
1: Pues sí que és veritat que és una cosa molt ràpida, però a la vegada és una cosa que saps que passarà. A la natura a vegades t'has d'esperar hores perquè passi un animal o per trobar el moment en què passi alguna cosa que potser no arribi a passar mai. En canvi, en l'eclipse saps què passarà, saps quan i com.
0: I l'hora, llavors, sí, saps exactament l'hora i segona, sí, sí.
1: Llavors sí que la preparació bàsica és saber que tot el que depengui d'un mateix ha d'estar a lloc, ha d'estar preparat i que l'única cosa que ens pot esgarrar el dia, que sigui un núvol, que sigui la pluja, que sigui una tempesta, doncs això no dependrà mai de nosaltres, però la part que sí que de preparació, de trobar la ubicació exacta, de trobar també el material tècnic idoni per fer-ho, pues, que tot estigui lligat i tot el que he dit que depengui de nosaltres estigui ben preparat.
0: Andreu, on tens lloc, suposo, ja mirat i triat?
1: Sí.
0: En quina zona estaràs?
1: Sortiré de Catalunya, baixaré cap a la zona de Castelló, de l'interior, a la zona de la població de Morrella. Al final he buscat un lloc una mica elevat, que puguis tenir un horitzó bastant allunyat i lluny d'aglomeracions, que això també és important, perquè si vas a les zones més turístiques o més, que al final es venen com el lloc idoni per veure l'eclipse, és molt possible que trobis molta gent i potser per plantar trípode, estar-te hores i preparar un bon producte, potser no és el més idoni.
0: Andreu, ja has anat ja o hi aniràs el mateix dia de l'eclipsi?
1: Sortiré dilluns.
0: Ah, dilluns.
1: Dilluns en acabar de treballar, marxaré cap allà tranquil·lament. Tot el dimarts, la meva intenció és veure els llocs, els possibles llocs, i veure la posta de sol el dimarts, el dia abans, des del lloc exacte on cregui que és una bona opció, que ja tinc diversos punts guardats, i ja el dimarts a la nit tenir-ho tot clar i tancat per el dimec.

0: interès anar a tiro fijo, que sí.
1: Uh-huh. Escolta, explica'm una mica, de manera planera, però explica'm una mica tot el muntatge que faràs. És a dir, faràs vídeo, foto, foto de detall, de prop, de lluny, quants dispositius portaràs?
0: Vale, aquí és una mica a gust del consumidor i el que fa cadascú. En el meu cas, jo, per exemple, tot i que també sóc fotògraf, darrerament m'estic en casa i admet amb el vídeo, m'agrada molt el vídeo, i ho tomaré més des de la part de vídeo. Tinc una càmera capaç de fer les dues coses. La meva intenció és prioritzar el vídeo, però òbviament també faré fotografies. I aquest eclipse té una peculiaritat, que és molt proper a la posta de sol. Sí. Llavors sí que és veritat que quan un eclipse te'l trobes a hores mitjanes del dia, el sol està molt elevat i tota foto que pots fer és únicament de l'eclipse. Aquest, l'està molt a prop de l'horitzó, et permetrà fer paisatge juntament amb l'eclipse. Llavors això també s'ha de tenir present, perquè el típic que fan amb un eclipse és agafar un teleobjectiu, un objectiu amb molt de zoom, per fer el detall del sol tapant-se, que és el bonic. Però en aquest cas també jugarem amb planos més angulars, a intentar entrar a un escenari més ample, perquè molt possiblement tindrem la barreja de l'eclipse amb una possible posta de sol, que sincerament no sé com pot arribar a quedar, però pot quedar molt, molt estètic i també ho hem de tenir present.
1: Uh-huh. Andreu, una coneguda marca d'objectius s'ha posat en contacte amb tu i t'ha cedit material de manera lliure perquè el facis anar. Quin material així més extraordinari portes que habitualment no trobaríem?
0: Pues mira, la marca és Sigma Foto Espanya, i a través de Reflecta, doncs això, hem estat en contacte. És una marca que jo ja utilitzo en el meu dia a dia, és a dir, els objectius que jo tinc ja són d'aquesta marca, però el que també poder treballar amb ells ha sigut, doncs, una mica somniat, per dir-ho d'alguna manera, perquè la marca amb la que treballo, que t'ofereixi, doncs, el material, és superbenvingut. I el que ells han proporcionat, sobretot, són teleobjectius. Són objectius que són per una funció molt específica, que és fer fotografia de coses que estan allunyades, que en el meu dia a dia pues, no requereixo tant, llavors no les tenia. Llavors, parlant amb ells, me les han pogut cedir, i amb un parell d'objectius, pels més especialistes, pues, és un 200 mm F2 i un 500 mm F5.6, que permeten apropar-te molt al sol, pues, podré aconseguir aquests detalls, si tot va com esperem que vagi, pues, aquests detalls del sol, d'una manera, pues, amb una qualitat excel·lent, que amb el meu material i amb el material que la majoria de gent té, pues, serà una mica difícil d'aconseguir.
1: Clar. Són objectius molt lluminosos, amb molta obertura, i que deixen entrar molta llum, i que, per tant, clar, amb un eclipse doncs, faltarà molta llum. Són necessaris aquest tipus d'objectius per plasmar bé el que està passant.
0: Sí, la característica principal és que són molt zoom, és a dir, que et pots apropar molt, i aquests objectius tenen normalment una manca de lluminositat bastant gran. Clar. Aquests dos que ofereix Sigma, pues justament són objectius molt lluminosos, de molta qualitat, i que, bueno, i pensats per tot el que és en general el món natural, el món de l'esport també, que necessites apropar-te molt a un subjecte que estigui lluny, i són idonis per fer un esdeveniment com aquest. S'ha de dir... Perdó.
1: No, dic, havies viscut algun altre eclipse a nivell professional?
0: No, a nivell professional no. I a nivell humà jo recordo un de molt petit, però és el primer del qual en soc plenament conscient, i per això també he volgut aprofitar el moment. Uh-huh. I juntament amb els objectius també és una cosa bastant important a tenir en compte, que no, igual que per veure l'ull nu ens hem de protegir els ulls amb unes ulleres, també hem de protegir el sensor de la càmera, i no val només en posar la càmera davant de l'eclipse i fer la fotografia, perquè durant tot el procés en el que el sol s'estarà tapant amb la lluna, estarem gravant una cosa molt lluminosa que pot fer malbé el nostre sensor. Uh-huh. Per això també necessiten uns filtres especials, uns filtres solars, els quals hem d'adaptar a les diferents òptiques que fem servir per poder fotografiar el sol sense veure... Clar, si fas una fotografia al sol es veurà una llum blanca sense veure detall del sol en si. I també és la peculiaritat d'intentar-ho fer correctament i tenir les configuracions de càmera adequades perquè tot el procés sigui correcte, un procés que serà totalment diferent en el moment que la lluna tapi el sol.
1: Sí,
0: un
1: sí.
0: Cop la lluna tapi totalment el sol, desapareix la llum, haurem de treure els filtres, haurem de reajustar les càmeres i haurem de buscar el plano bonic en el, pues, un minut i 20 segons, més o menys, calculo que tindrem a Castelló, per poder fotografiar l'eclipse total, que és la peculiaritat d'aquest eclipse i la cosa que el fa especialment bonic.
1: I suposo que és el moment, el moment més, més complicat, perquè allí sí que vas a contrarrellotge, tens 80 segons.
0: Correcte, és el temps que, depèn de la ubicació on estiguis, saps que tindràs un temps i l'has de clavar, tant tu com la mare natura, no ficar-te un núvol en aquell precís moment.
1: No, correcte, a més aquí no val a dir el sol, la lluna i la terra, escolta, tireu enrere que no estava preparat. No, això passa i no hi ha manera de parar-ho.
0: No hi ha segones preses, és no. Anar i moldre.
1: Andreu, podrem veure el teu treball després?
0: I tant, no, i tant. Intentaré compartir-ho amb mitjans de televisió d'aquí, amb mitjans gràfics que ho vulguin. Sigma segurament compartirà tant a xarxes socials com al seu blog el material i després a xarxes socials, òbviament, jo també ho estaré compartint tant com pugui perquè sí que de bé crec que s'ha de compartir.
1: Clar. Com et busquem?
0: Em trobareu com a Vinielles, a xarxes socials.
1: Val.
0: I a tot arreu, vaja.
1: Doncs hem parlat amb l'Andreu Vinielles, és fotògraf i videògraf, és una un dels tants que viurà el tema de l'eclipsi i que l'immortalitzarà en vídeo i en fotografia i que després podem gaudir del seu treball, evidentment. Andreu, escolta, que vagi molt bé el dia de l'eclipsi, que et surtin unes preses increïbles i evidentment les buscarem.
0: Moltes gràcies. I una última cosa només, sí, que no ens obsessionem amb gravar-ho, que al final estem molt empegats a pantalles.
1: Correcte.
0: Si volem gravar, gravem-ho, però si alguna cosa surt malament, aixequem la mirada, que també serà un espectacle digne de veure amb els ulls i viure tranquil·lament.
1: És tota la raó, Andreu, una abraçada, gràcies.
0: Que vagi molt bé el dia. Gràcies.
1: Sí, que no tinguem por, sisplau, que no tinguem por. Tens tota la raó. Que viure-ho també, escolta, i te'n recordes, i de fotos ja les trauràs d'un altre lloc. No estem aquí obsessionats als pocs segons que durarà la totalitat de fer el selfie, fer-me el sol, posar-me seriós, posar-me alegre, ara amb la parella, ara amb els amics, ara, és que ens ho perdem tot, és que ens ho perdem tot. De veritat, que això no tornarà fins al 2180, almenys a terres catalanes. En fi, va, que de seguida està amb nosaltres el Pol Matavacas i amb ell parlarem de gestió forestal de la zona de Barcelona, aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
2: Escuchas Mediodía COPE.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
5: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
6: Nerviosismo en los mercados.
5: Un sabroz.
6: Subidas generalizadas cerrando en verde.
5: Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
7: Hola, salgo tarde. Pasa tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae Ariel y perfumadores Lenor Amstopables que tienen un 70% de descuento en la segunda unidad y se pueden combinar. Y también protector solar, que todos los solares de Lial tienen un 70% de descuento en la segunda unidad y también se pueden combinar. Aprovechamos, ¿no?
8: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
9: En tienda, web y app. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
10: En Alcampo del 7 al 9 de agosto tienes el cordero recental por cuartos u octavos a 15,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
11: En Alcampo sales ganando.
12: Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.

0: sàpiga que ens acostarem una mica més a dos quarts de dues. Ho fem amb el Pol Matavaques. Pol, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard.
0: El Pol Matavaques, que aquest matí ha fet una... Vaja, un viatge en el temps, pràcticament, no molt llunyà, uns mesos enrere, però a causa de les tempestes d'ahir, aquest matí has sortit de casa amb boira.
1: He sortit de casa amb boira, pensava, estic molt adormit, alguna
0: però
1: cosa
0: fred
1: està
0: no,
1: passant.
0: Però fred no em feia, eh?
1: Per mi no, o sigui, quan he sortit de casa estàvem a 16 graus i mig, per tant, per mi és bona temperatura.
0: Bé, són històries que passen amb aquestes tempestes d'estiu.
1: Batalletes.
0: Sí, la calor ens seguirà acompanyant. No tingueu por en aquest aspecte. En fi, Pol, vinga, que parlem de que els bombers de Barcelona mantenen el reforç preventiu i els recursos operatius en l'àmbit forestal i que reforcen efectius en l'àmbit urbà. Aquest matí s'ha presentat en una roda de premsa i ho ha fet el tinent d'alcalde Albert Batlle juntament amb el cos de bombers de Barcelona. Pol Matavaques, has estat allí a la roda de premsa.
1: Correcte, i bàsicament una roda de premsa on deies, es manté el reforç. Algú pot pensar, estem a 7 d'agost, hem passat el juliol. A nivell de Barcelona hi ha hagut un parell d'incendis forestals amb una afectació de 0,48 hectàrees, per tant, molt mínim, però ja ha estat. Algú podria pensar que realment s'ha fet el més difícil, no? Ara que ja hi ha hagut pluges, també la cosa està una mica més bé del que podia estar fa un mes, però tot i això, Gerard Prades, del cos de bombers de Barcelona, ha donat el missatge, juntament amb Albert Batlle, també, de mantenir la guàrdia alta perquè queda campanya.
2: No baixa la guàrdia, és important. És important, tot i que haguem tingut pluges justament ahir, tot i que les dades de serveis d'incendis que hem tingut durant el que portem de campanya són molt favorables, no baixa la guàrdia, això pot canviar en qualsevol situació, i en aquest sentit seguir fent cas de tots els consells de prevenció per evitar els incendis.
1: Estem parlant que agost i setembre encara són mesos sensibles a nivell d'incendis i per tant cal i és necessari seguir fent el que s'ha fet fins ara, que és fer les coses com toca, amb precaució, intentant minimitzar els riscos d'incendis en els actes humans, mantenint també, això ha estat molt important, el perímetre tancat de Collserola, respectar aquest perímetre, per tant, tot plegat, una complicitat veïnal, podríem dir, que Albert Batlle li ha donat molt valor i li ha donat molta importància.
3: Aquesta complicitat amb el conjunt d'agències i d'agents és de que la prevenció funciona. Funciona la prevenció dels diferents operatius, el parc de Collserola, la intervenció municipal dels serveis municipals en la serra i també aquesta coordinació i aquesta presència continuada amb els representants dels veïnats que fan també aquesta funció d'alerta i de prevenció i de funció i de difusió dels consells de seguretat. Aquestes alçades de la campanya ens ha permès mantenir molt limitada l'afectació per incendis forestals dins del terme municipal de Barcelona. Aquesta és una molt bona notícia.
1: I tot plegat també en un dia en el qual s'han anunciat la incorporació de 7 noves autobombes urbanes lleugeres, uns vehicles que destaquen per ser més petits del que són les autobombes forestals. Això fa que es puguin adaptar millor a la trama urbana, podríem dir, de Barcelona, puguin maniobrar més bé, i són adequades també en primeres fases d'incendi, especialment en zones de difícil accés o en actuacions que requereixen una elevada mobilitat i rapidesa d'intervenció.
0: Doncs és que és així, eh? I a més és que hi ha molts llocs on sempre ens diuen que si es pogués accedir, doncs es podia controlar abans, però és veritat que el foc no tria, o sigui, no t'ho posa fàcil, no diu, escolta, sí, mira, aquí al mig de l'autopista.
1: I ho hem viscut doncs, no. Aquest estiu.
0: Sí, ho hem viscut i déu-n'hi-do. Doncs Pol Matavaques, com sempre, no t'assustis, la jaqueta no et farà falta encara i tranquil que la calor segueix com a mínim la setmana vinent. Després en parlarem, eh? Una abraçada.
1: M'espanta més la calor que el fred, però vaja, una abraçada, sí. Ricard.
0: Vinga, que ens acostem a dos quarts de dues. De seguida seguim al migdia a COPE a Catalunya i a Andorra i ho farem doncs parlant de socorristes. Al final són les persones que, si tenim un contratemps, si ens trobem malament o un accident, ens han de donar un cop de mà a les platges. No sempre els hi posem fàcils i després la normativa tampoc ajuda a que estiguin totes les platges ben cobertes. En parlem de seguida aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: COPE Tarragona.
4: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
7: Si aún no la has escuchado,
8: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
9: ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica?
10: No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve.
9: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
11: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
9: Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos.
12: Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79.
13: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
14: De lunes a viernes de 3 a 7.
15: ¿Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo?
16: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
17: Allá tenemos un consejo específico.
18: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
19: Yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
14: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
20: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
14: Con Cristina López Slichting.
21: Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
22: ¿Dónde tenemos puesta hoy la mirada? Hay varias miradas puestas en varias cosas. Una de ellas es China, porque allí hay...
14: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.

0: Edu, sóc el Ricard Álvarez, això és Migdia Cope a Catalunya i Andorra. De seguida posem sobre la taula, doncs, esports. Anava a dir cotilleo d'esports perquè en aquestes dates és el que fem amb el Gil, però vaja, esports, parlem d'esports, parlarem de carreteres, però abans fem una ullada a la previsió meteorològica. Mira, si tens previst sortir a partir d'ara, tingués a mà un lloc on cobrir-te, on tenir un aixopluc en algunes comarques centrals, sobretot. El sol d'aquest matí anirà compartint protagonisme amb els núvols que creixeran amb ganes a les zones de muntanya i a l'interior del nord-est. De fet, durant aquesta tarda s'esperen xàfecs dispersos a la meitat est i cap a la zona del port, i ja de cara al vespre podrien arribar també al nord de Catalunya central. Al Pirineu i Prepirineu oriental aquestes pluges podrien ser localment fortes o fins i tot tempestuoses. Pel que fa als termòmetres, les temperatures màximes es mantindran similars o pujaran lleugerament, tot i que al nord-est l'ambient serà un pèl més fresc. Per últim, parlem del vent, que bufarà de component sud entre feble i moderat a gairebé tot el territori. Vinga, parlem de cotxes. I fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb el Roger Serra. Roger, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Ricard. Doncs parlem d'aturades en algunes vies. Es van carregant alguns punts d'aquesta xarxa viària. Per exemple, comencem parlant d'obres a l'autovia 2, al tram de Jorba. Ara serien uns 3 quilòmetres de lentitud i d'aturades. Per tant, ja algunes complicacions en aquest tram en obres, autovia 2 a Jorba i en sentit Lleida. També es va carregant l'autopista AP7. El tram nord presentaria uns 3 quilòmetres de lentitud entre Granollers, Montmeló, això en sentit nord, en sentit Girona. I el tram sud d'aquesta autopista AP7 també es va carregant, de moment, només un parell de quilòmetres, aturades intermitents entre Martorell i Castellví de Rosanes, en aquest cas, com et deia, en sentit sud, en sentit Tarragona. També algunes vies que ens porten cap a la costa es van carregant, zona de Girona, per exemple, la C31, hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig accedint a la zona de Torroella de Montgrí. En fi, no parlem de problemes molt importants, però sí que és cert que augmenta un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot a les principals carreteres i autopistes catalanes.
0: Molt bé, Roger, gràcies, bona tarda.
1: Bon cap de setmana, a reveure.
0: Bon cap de setmana. Vinga, que sí, és veritat, estem a les portes del cap de setmana. Parlem d'esports, José Luis Gil, què tal, bona tarda.
2: Es nota, Ricard. Bona tarda, companys, que estem a les portes del cap de setmana.
0: Escolta, m'expliques alguna cosa ja definitiva o seguim amb, bueno, sembla que rumors i aquestes històries?
2: Aviam, definitiva. En la forma
0: dels grans,
2: que...
0: dels grans.
2: En la forma que tu entens... No, dels grans. Home, doncs que el Madrid ha fitxat a Diomandé i ha renovat a Vinícius.
0: Això, és veritat.
2: Això ja va a missa, sí. I és oficial d'ahir a la tarda. Igual que és oficial d'ahir a la tarda que Unai Núñez ja és central de l'Espanyol, cedit pel Celta de Vigo, amb opció de compra obligatòria si l'Espanyol es classifica per competició europea.
0: Bueno.
2: Això ja ho tenim tancat, lligat i definit.
0: Vale,
2: de la resta.
0: Del que no tenim lligat.
2: Del que no tenim lligat. Pitgem la tecla F5. Mira, l'últim... No, sí, és que això...
0: F5, pels que no ho sapigueu, és a l'ordinador, és per refrescar.
2: Actualitzar, efectivament.
0: Actualitzar, sí.
2: Doncs mira, aviam, l'últim WhatsApp... No, no és un WhatsApp, és una cosa que m'ha comentat l'Oriol Ruiz abans d'entrar aquí. Ja ha arribat a Espanya Ferran Torres.
0: Calla, vinga.
2: Vale?
0: Almenys físicament el tenim aquí ja.
2: Físicament ja està a territori espanyol. Lo següent, a la seva agenda, recepció a l'Ajuntament de Foios. Vale? Trobar institucional, reconeixement...
0: Ja, si, però si no se'n recordaran ja del que ha fet.
2: Bueno, jo crec que sí. Jo crec que els seus paisans...
0: Home, el seu sí
2: que se'n recordaran. Dirà alguna cosa? No dirà alguna cosa?
0: No dirà res, ja t'ho
2: no
0: dic ara.
2: No ho sabem.
0: Ja t'ho dic jo, que no dirà res.
2: F5 de Julián Álvarez. L'Atlético el tenim a Seúl, jugant un amistós. El Barça ha demanat a Julián Álvarez un pas endavant. Anem a veure si Julián Álvarez fa aquest pas endavant i de quina manera. I el que potser a tu t'interessa més, Rodri, després del terratrèmol d'ahir, marge d'espera, però amb optimisme. El Barça continua treballant l'operació. Si t'haig de donar una xifra, doncs et donaré la xifra que es comentava a nit al Partidazo. Hores d'ara, Rodri és jugador del Barça al 80%.
0: Oh.
2: Cal l'acord entre el Barça i el Manchester City, que no crec pas que sigui difícil. No crec pas que sigui difícil.
3: Jo corregeix-me, però el José Luis Gil, el Barça no és un club que no tenia diners per fitxar?
2: És que són i 35. I si, et contesto, si et contesto aquesta pregunta, si et contesto aquesta pregunta, aquest programa corre perill.
3: Val, pues re, deixem-ho.
2: No. Això és molt fàcil, Ricard, i molt ràpid. El Barça ha fet dues emissions de bonus, una ara i una altra al novembre als Estats Units, per 105 milions d'euros. I el Barça té una assemblea al setembre per demanar eixamplar les línies de crèdit 500 milions d'euros.
3: Ja, però és que tot a crèdit, al final això peta, Gil.
2: Sí, però això és com quan tu et vas a comprar una casa i et donen una hipoteca. Si a tu el banc et dona la hipoteca, és perquè creu que tens recursos per pagar la hipoteca.
3: A veure, que ja coneixem molts exemples de gent que ha perdut el pis, amb una hipoteca.
2: No serà el cas del Barça.
3: Bueno.
2: No serà el cas del Barça. I no res, que un apunt de poliesportiu, que torna al Mundial de Motos, MotoGP. Estem a la primera jornada d'entrenaments lliures, Gran Premi de Gran Bretanya de motociclisme. I més coses que explicarem de 3 i 25 a 4 de la tarda, últim dia de format de 35 minuts. Dilluns vinent, format de 55.
3: Ah, molt bé. O sigui, dilluns vinent ja a les 3 i 5,
2: Sí, senyor.
3: Avui 3 i 25. José Luis Gil, bon cap de setmana.
2: Igualment, Ricard.
3: Apa, una abraçada.
2: Adeu.
3: Nosaltres el que fem ara és parlar tot seguit del tema dels socorristes, de veritat, del tema dels socorristes, que l'hem de tenir molt en compte i ens hem de refiar del que ens diuen. De vegades, per ara què em diu? Que amb la bandera groga no em puc banyar? Si t'ho diu, és per alguna cosa. En parlem aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
4: ¿Quieres contarnos algo?
5: Escribe a Pilar García de la Granja.
4: En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
6: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
7: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
6: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
7: Máster Universitario en Radio COPE.
6: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
8: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
9: valorado
8: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra. Valorado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, portátil Acer Aspire Lite 15, Intel Core Ultra 5 de 512 GB SSD de 699 a 649 euros. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 6 al 9 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
11: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.

0: tema de la seguretat mira, a moments d'oci, perquè bàsicament és moments d'oci a les nostres platges. Sempre, escolta, la televisió ha ajudat molt amb la, això dels socorristes i les socorristes a les platges i tot plegat, però és que darrere de tot això hi ha una responsabilitat immensa, i jo no sé si els protocols, les maneres de treballar, les hores que es cobreixen són les adients, perquè tot ha crescut molt. Mira, parlem amb el Joan Miquel Isern, és el director general de CEP Esports Socorristes, i a més és socorrista. Joan Miquel, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? Gràcies.
0: Clar, quan, saps què passa? Que quan busquem la figura de la socorrista o el socorrista, doncs evidentment les pel·lícules i les sèries doncs ens han posat una imatge idíl·lica que després, a les nostres platges, doncs de vegades costa, no? Això per una banda, i per l'altra, cada vegada hi ha més quilòmetres de platja, cada vegada hi ha més gent a la platja, cada vegada fa calor abans i les temporades comencen abans. Escolta, així, de manera global, com valoraries el servei de socorrisme d'avui en dia a les platges catalanes?
1: Bueno, jo diferenciaria entre com està el servei a com el projecten els ajuntaments i com el plasmen a les licitacions.
0: Ah.
1: Tenim un problema greu del tema de la temporalitat a les platges. Les platges tenen una temporalitat de cobertura de socorrisme molt i molt curta i demanen al socorrisme doncs, cada vegada una possibilitat més alta amb recursos més baixos en tema de pressupostos. Les empreses intentem que ens diguin tot el material necessari per poder cobrir tot allò, però la temporada és curta. Felicitacions molt ajustades i molta competència. Això va per la precarietat envers al plec de la licitació. Nosaltres intentem que sigui el més professional possible, posem els protocols que nosaltres ens marquem, perquè els ajuntaments et posen quelcom molt genèric, quelcom molt, molt, molt, molt gran. Nosaltres tenim que anar perfilant cada cosa, cada material, cada persona, cada entrada i sortida.
0: Clar. El tema de que cada vegada faci calor més dies i comenci més d'hora també és un problema. Els ajuntaments s'han d'adaptar a això. És a dir, és que l'1 de juny ja podríem obrir tot el servei, o abans.
1: L'1 de juny i abans.
0: I abans.
1: Nosaltres aquest any també treballem amb espais privats i la gent estava aquí la Setmana Santa, que ha hagut a finals de març, i ja la teníem aquí, ja volíem platja i no tenen cobertura de socorrisme. Hi ha molts ofegaments de platja sense cobertures que tindrien que tenir, però que no la tenen per el que passava abans, per pressupostos molt i molt ajustats i perquè van cada vegada amb la precarietat envers a serveis que no tenen obligatorietat de tenir-ho temporades abans i cada vegada ho van ajornant més. Ara és la que més té i ja és molt, molt curta, és la de Barcelona. Mm. I cada vegada lluiten per tenir una temporada més i més gran, però és molt complicat.
0: Joan Miquel, hores d'ara, això depèn dels ajuntaments, de cada ajuntament i de les ganes que tingui, no?, de fer les coses bé.
1: Oh, suposo que ganes en tenen, però els pressupostos, el que parlàvem abans, els pressupostos manen. Si tenen un pressupost per al servei de neteja i un altre pel servei de socorrisme, doncs el de socorrisme li donen per tants socorristes tants dies. I o no lluiten perquè els amplin els pressupostos,
0: yeah,
1: o no els interessa, però és molt, molt, molt important que ens sensibilitzem amb la gent que vol entrar a platges i no tenen cobertura de socorrisme, que des d'aquí vull fer una crida a que intentin anar a les platges on tenen cobertura de socorrisme. Clar. I sobretot fer cas a les indicacions del mateix.
0: Sí, bueno, aquest és un altre tema, perquè és veritat que aquest any portem una quantitat d'ofegaments a les platges superior de l'any passat. I clar, quan comences a estudiar cas per cas, hi ha molts d'aquests ofegaments que passen o fora de l'abast de les zones vigilades, a zones on ja s'ha indicat que no s'hauria d'estar banyant, o també de vegades saltant-se advertències. Falta també, potser, reforçar la figura de la socorrista i el socorrista com a, home, no et diré com a persona amb autoritat, però sí, no?
1: Sí, això és una màxima que demanem sempre, fer cas a les indicacions del socorrista. Així com fem cas a les indicacions dels policies a tota la via pública, els socorristes coneixen el medi, coneixen la mar, coneixen les ressaques, coneixen tot plegat de les platges, i si no en fem cas, aquí deriven els ofegaments, els greus problemes que arribem a tenir a les platges, perquè inclús amb la bandera vermella, no es conscien de lo perillós que és i de les poques indicacions que donem, però molt concretes.
0: Sí, sí. Joan Miquel, a CEP Esports Socorristes, quants socorristes teniu hores d'ara?
1: Doncs depèn de del que parlàvem abans, de la temporalitat. Si no és en temporada gran, podem tenir envers dels 300 socorristes. Això va en augment, depèn del que comentàvem. Si comencem la temporada en espais privats, que sí que tenen socorrisme, com hotels o càmpings, que els tenim allà des de Setmana Santa pràcticament, i els últims són les platges públiques que tenen allà el socorrisme, doncs més o menys des de Sant Joan a la Diada és la temporada que tenen obertes. Alguns sí que estan una miqueta més conscienciats, que obren una miqueta abans, caps de setmana, tampoc ens tornem bojos, caps de setmana, però sí, sí, envers la punta de 300 socorristes els tenim.
0: Déu-n'hi-do. I trobar socorristes està costant?
1: A Catalunya és molt complicat. També quan es va fer la incorporació de la figura del socorrista a la llei de l'esport del 2008, aquí ens demanen un número de col·legiat, que es diu el ROPE, que és el Registre Oficial de Professionals de l'Esport, i manquen moltíssims. Cada any es queden moltes piscines, tant públiques com privades, sense poder-ne obrir. Un poble perdut a la Catalunya central, que no hi ha ningú al voltant que tingui la titulació, no pot obrir. Es queden moltes piscines, ens truquen a diari, si us plau, per demanar socorristes, però la complexitat per poder obtenir el títol de socorrisme a Catalunya ens complica molt la feina, tot i que estem molt a favor de la professionalitat del sector, molt a favor.
0: No, sí, però jo tinc clar que s'ha de professionalitzar, però després també s'ha de dignificar, no?, la figura del socorrista. Clar. És a dir, des dels pressupostos públics, en aquest cas, anem a valorar aquesta figura, perquè, clar, si no, si li demano molt, però després li pago poc, ho dic per parlar planer, doncs és normal que la gent busqui d'altres sortides laborals.
1: Nosaltres intentem fer mans i mànigues els pressupostos que
0: clar, que clar, donen, clar, per això.
1: Amb els concursos que es fan, perquè clar, el que més et puntua un concurs públic, al cap i a la fi, és la baixada de preu l'hora. El 80% del concurs públic és la valoració del preu hora, i amb això hem de competir amb les altres empreses i amb l'Ajuntament.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així, és tota la raó en el cas de dignificar la figura i donar-li la importància que tenen per minvar els ofegaments i que facin molt més cas a la figura.
0: Joan Miquel Isern, escolta, vull parlar amb tu també de l'aigua, perquè clar, ara parlem des del punt de vista de la socorrista o el socorrista, des de la platja o des de fora de l'aigua, vigilant, i si cal entrar doncs a l'aigua es busque, però és que a més de tot això i de la quantitat de gent i de la gran afluència a les platges i a les piscines, hi hem de sumar la cada cop més afluència als dispositius d'aigua, és a dir, a les motos d'aigua, les barques, les barquetes, les inflables, totes aquestes històries, que això, si hi ha un accident per allí, també recau sobre vosaltres.
1: Sí, depèn molt d'on estigui, la distància, les milles on ocorri. El problema que tenim és cada vegada les afluències tan grans que tenim d'empreses que lloguen motos d'aigua sense cap tipus de titulació perquè surten en grup, el poc control que es fa quan es lloguen les embarcacions semirrígides o qualsevol tipus d'embarcació perquè es fiquen 8 i 10 persones bevent alcohol sense cap mena de coneixement, i aquí ens causa uns greus problemes tant nosaltres com a Salvament Marítim, com els Mossos d'Esquadra, com a la Guàrdia Civil, que els tenim sempre en dansa per aquest tipus de... Si t'imagines la quantitat de motos i semirrígides o rígides que tenim a l'aigua des de cap tipus de control, clar, no saben per on anar, qui té la prioritat, la normativa, tipus de bolles, on poden entrar, on poden sortir, atropellaments com el que vam patir fa uns dies aquí a Empúria Brava. És molt complicat el tema de les embarcacions. Pel tema de les titulacions també és molt fàcil treure't un títol per portar el que es diu abans el titulín, que ara es diu la licència de navegació. Això en un matí ho tens sense cap tipus d'examen. Ja pots portar una barca i qualsevol tipus de motos d'aigua.
0: Déu-n'hi-do, és que ara t'estava escoltant i és veritat, o sigui, a mi em donen una moto d'aigua i a la millor tècnicament la sabria fer anar, però clar, comences a veure boies de diferents colors, distàncies, et ve un de cara, quina és la convenció, per la dreta, per l'esquerra, clar, no tenim ni idea. I si tu vas sol pel mar, cap problema, però clar, cada vegada hi ha més dispositius movent-se.
1: I sobretot a la Costa Brava, el temps acompanya, la mar és molt bona, però clar, els dispositius són els que hi ha, les embarcacions de socor, de salvament, són les que hi ha. I si no posem una miqueta de control als lloguers, perquè la gent que té la seva embarcació pròpia ja sap de què va, sap on anar, sap com moure's, però la gent que lloga, que ve de fora, o nanos que amb 16 anys poden lloguen a un d'aigua amb un grup, que surten del grup, doncs es causen molt i molts problemes, i a vegades fatals com aquest, i com el de fa un temps que encara no han trobat el noi de Roses, és molt, molt complicat, sí, sí, sí. I demanem molta consciència en aquest tema i saber on entrar. No pots entrar a les bolles, la gent està en bany lúdic i no pots entrar allà. I això és una cosa que no et tenen al cap.
0: Ja, ja. Doncs escolta, Joan Miquel, hem posat una mica la radiografia com està tot plegat. Creus que una possible solució seria que la figura de la socorrista i el socorrista acabés en mans de la Generalitat de Catalunya i que es fes un pla a nivell regional no, i no ajuntament per ajuntament? Ho dic perquè és veritat que Catalunya traia molt pit sent destinació turística i entenc que aquesta peça hauria d'estar molt cuidada.
1: Jo crec que el servei de socorrisme que proporcionem les empreses a Catalunya és molt bo i molt professional. Jo crec que tindríem de destinar més recursos públics, sobretot en pressupostos, per intentar professionalitzar-ho més en tema econòmic.
0: Ja.
1: Que podem dotar els socorristes d'unes embarcacions bones amb pressupostos.
0: Joan Miquel, no, el que suggeria no era que ho gestionés tot la Generalitat, sinó que els pressupostos que s'han de destinar a això ho es mogués a nivell de comunitat autònoma. Evidentment, les empreses seguir fent la feina que feu, que ja és molt important, però que us donguin un nivell superior i que pugueu gestionar-ho amb la Generalitat a nivell regional. Això em referia.
1: Sí, tant totalment a favor la Generalitat com a un únic ens. Donaria molt més, jo crec que donaria molt més recursos perquè els ajuntaments cadascú és del seu color i cadascú té una sensibilitat diferent a la mar. Doncs jo crec que si unifiquem tota la Generalitat m'agradaria pensar que aniria molt millor i estic convençut que seria així.
0: Almenys només tindries un interlocutor perquè entenc que negociar cada ajuntament doncs també té la seva història.
1: Sí, totalment d'acord.
0: Doncs hem parlat amb el Joan Miquel Isern, que deixeu-me que us expliqui una interioritat. Ens ha fet ara un parèntesi perquè l'estan esperant per entrar en un lloc i t'agraeixo moltíssim que t'hagis aturat aquests minuts per parlar amb nosaltres. Ets el director de CEP Esports Socorristes, una empresa que gestiona, com ja heu escoltat, més de 300 socorristes i que ens dona la tranquil·litat de quan anem a la platja de que no passi res i si passa alguna cosa, doncs que ens donaran un cop de mà. Joan Miquel, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu, eh? Moltes gràcies.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: Doncs apa, que ens n'anem ja directes cap a les dues de la tarda. Ho fem saludant al delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya, el Ramon Pascual. Ramon, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Escolta, tres coses t'he de preguntar avui ja per ordre cronològic. La darrera suposo que ja saps quina és, que te la deuen d'estar preguntant molt, però la primera, amb clau passada, ahir hi va haver molts avisos d'ull, que pot haver tempestes molt fortes. De fet, localment doncs, van ser bastant fortes, molt elèctriques també, hi va haver molts llamps, però afortunadament, i ho parlàvem abans amb el company, amb el Sergi Tor, no sé si gràcies als avisos, gràcies a la conscienciació o no sé gràcies a què, no hem de lamentar cap problema personal, eh?
1: No, efectivament, ahir va ser una tarda vespre i nit en algunes zones molt tempestuosa, sobretot de la meitat nord i també a Ponent, amb pluges que van acumular en els casos més importants entre 50 i 80 litres per metre quadrat, amb pedregades a diversos llocs, amb pedra de mida important, fins a 5, 6, 7 centímetres, per exemple, a la zona del Segrià, i també amb quantitats una mica inferiors a les depressions de Barcelona. I, en fi, i com has comentat, molta activitat elèctrica. I, efectivament, no hi ha hagut repos, no hi ha hagut notícies de danys personals, que sempre és el més important, però sí alguns danys materials.
0: Sí, això sí. A tot això, avui és divendres, portes del cap de setmana. Ramon, de cara a aquest cap de setmana, tenim activitat tempestuosa, torna la calor, una mica de tot?
1: Doncs una mica de tot. Sobretot demà tindrem, tant demà com demà passat, tindrem temperatures relativament altes, amb avisos de nivell groc. Però dic relativament perquè després del juliol que hem tingut, sí, no hem d'esperar temperatures extremes. Però sí, calor de ple estiu, calor encara de primera quinzena d'agost. I en quant a tempestes, doncs el dissabte serà un dia força tempestuós, sobretot a Pirineu, Prepirineu i zones de Ponent. I el diumenge també es repetiran les tempestes, però hi ha més escadusseres. Sobretot serà dissabte el dia més mogut.
0: I, escolta, ja sé que ja m'ho vas explicar, que les previsions vosaltres no les feu a setmana a setmana o mes a mes, sinó trimestralment parlant. L'agost ja vam dir que la previsió global, això no és el meu municipi, el meu carrer, quina temperatura farà, però globalment seguirà sent un mes que farà calor, però podrem dir que els màxims de temperatura ja els hem passat?
1: A mi m'agradaria pensar que sí, però els 40 graus podrien tornar algun dia precisament de la famosa setmana que ve. Ah. I puntualment, vull dir que encara podríem tenir alguna onada de calor, però vaja, aquest juliol ha estat tan extraordinari que esperem que l'agost no es comporti igual.
0: Ramon, estem a 5 dies i escaig del dia D i de l'hora H. Ja saps que és el dimecres 12 d'agost a 8:45 del vespre, que és el moment de la totalitat als llocs on es pugui veure de l'eclipsi solar. N'hem estat parlant molt aquesta setmana i seguirem parlant la setmana vinent de tot el que s'ha de fer, seguretat, vigila les ulleres, mira aquí, mira allà. Ho tenim claríssim des d'on. El problema de tot això és que quan ja has triat el lloc i tot plegat, se't posi un núvol al davant. I clar, si es posa un núvol, no hi ha res a fer ja, Ramon. I això suposo que és una de les coses que t'estan començant a consultar més. Ja sé que és difícil a 5 dies del dia de l'eclipse. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia heu activat ja una plana on aneu parlant de les previsions, però explica-m'ho, quines previsions de nuvolositat hi ha per al vespre del dimecres vinent?
1: Doncs sí, ara et resumeixo molt breument. D'entrada, quines fonts tenim? Per una banda, tenim a la pàgina web d'EMET la predicció que estem fent a partir d'avui cap a 12:45, hi ha una predicció pel dia de l'eclipsi que ens indica que en general serà un dia estable, amb escassa nuvolositat, però a les zones de muntanya, ja ho sabem, és més fàcil que es formin núvols d'evolució diurna per la tarda, per tant, en pipadores, i doncs Pirineu especialment i muntanyes del sud de Tarragona, Terres de l'Ebre, allà podria haver-hi nuvolositat. Per tant, aquests llocs, entre la pròpia orografia i la nuvolositat pot ser una mica més complicat gaudir plenament de l'eclipsi. I en quant a les temperatures, càlides, farà força calor el dia 12.
0: Ja, mira, però mira, les temperatures pel dia 12, saps què passa? Que jo crec que passaran molt en segon pla. O sigui, és igual si fa calor o no en fa tanta. Aquí el problema és la visibilitat i sobretot l'hora del dia, perquè això ho parlàvem ahir o i avui amb el director de l'Observatori del Parc Astronòmic del Montsec. Si aquesta eclipsi fos a les 12, 1, 2 del migdia, amb el sol vertical, doncs només t'afectaria un núvol que pugui passar. Però clar, és tan al vespre, és tan a l'horitzó, que ens poden afectar molts núvols des de nosaltres fins al final de l'horitzó. Per tant, bueno, haurem d'estar atents a aquest tema.
1: Sí, també tenim a la pàgina web de l'Institut Geogràfic Nacional hi ha un visor on podem indicar el municipi en el qual tenim previst fer l'observació o estar. I tot i que estem a 5 dies vista, ja pot donar una primera idea de per on poden anar els tiros en aquest moment. I bé, entre les dues informacions podem intentar decidir quin és el millor lloc d'observació dins de les nostres possibilitats.
0: Ramon Pasqual, delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya. Escolta, gràcies per atendre'ns avui en directe. Dimecres et tornaré a trucar, eh? O sigui, dimecres et truco segur.
1: Molt bé, doncs estarem aquí pendents de la vostra trucada.
0: Molt bé, gràcies, bon cap de setmana.
1: Gràcies, igualment, adéu.
0: Bé, nosaltres ens acostem a la 1 de la tarda. Ara es començaran a disparar les consultes, no ara avui, però ja a partir del cap de setmana i dilluns i dimarts, sobretot, les consultes d'aquestes previsions meteorològiques, però que van molt encaminades ja només al tema de la visibilitat. Aquest matí parlava amb un caçador d'eclipsis solars, que intentarem que estigui amb nosaltres dimarts vinent, i encara estava decidint on aniria. Si no tenia claríssim, perquè s'esperarà fins al darrer minut justament per això, per buscar on hi hagi més probabilitat de bona visibilitat. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Que tinguis bon cap de setmana. En 20 minuts la Mar Puerto et posa sobre la taula tota l'actualitat del dia, ordenada i amb dades, perquè sàpiguis el que està passant. I dilluns hi tornem, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar bona tarda de divendres i bon cap de setmana. Aprofita'l, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim.

0: Pues algunas de ellas críticas con el gobierno de Rabat están también pidiendo garantías, ¿no?, en todo el proceso.
1: Sí, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que ha celebrado una rueda de prensa esta mañana, ha denunciado la situación y dicen que no se puede entender esto sin tener en cuenta las dificultades sociales y económicas que afectan especialmente al norte de Marruecos. Hablan de falta de oportunidades entre los jóvenes, se pide una investigación independiente que permita esclarecer las circunstancias que llevaron a decenas de miles de personas a dirigirse hacia Ceuta. A esta explicación o a esta petición concreta de esta organización no gubernamental se suman ya formaciones políticas. Ya hay un debate político dentro de Marruecos, desde los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el PJD, que reconoce su primer ministro Abdelilah Ben Kirán. Su primer ministro dice textualmente: siento tristeza al ver a tantos jóvenes, menores y mujeres caminando hacia la frontera, y pide una comisión independiente para conocer qué ocurrió. También los partidos de izquierdas e incluso partidos políticos dentro de la coalición gubernamental exigen saber, informarse sobre las causas de esta crisis, con lo cual esto también es importante.
0: Pues gracias, Bea. Eso desde el lado marroquí, ¿no? Por parte del gobierno de España, pues sabemos hoy que van a comparecer en el Congreso 4 ministros a finales de agosto: Margarita Robles el 25, después Bolaños el 27 y al día siguiente Grande Marlaska y Álvarez. Lo harán en sus respectivas comisiones para dar cuenta de su gestión durante la crisis de Ceuta. El PP además ha pedido varias comparecencias la próxima semana en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, pero de momento en Moncloa señalan que prevalece la comparecencia en el Congreso. Alma Ezcurra es vicesecretaria del Partido Popular.
2: La soberanía nacional no se va de vacaciones, la integridad territorial del Estado no se va de vacaciones y los intereses de España no se van de vacaciones. Por tanto, el Gobierno va a dar explicaciones porque tiene una obligación legal. El Gobierno tiene que comparecer en el Senado y el presidente del Gobierno tiene que terminar sus vacaciones inmediatamente.
0: Bueno, sea como sea, el que no va a comparecer es Pedro Sánchez, que hoy ha presidido la reunión extraordinaria por videoconferencia. ¿Alguna medida o decisión concreta? Bueno, pues no parece. Hablan en Moncloa de un compromiso para poner en marcha pues nuevas medidas de auxilio a los migrantes que aún están en Ceuta. Hablan también de reforzar las garantías de seguridad y bienestar de la población y se comprometen a seguir utilizando los recursos del Estado. Hoy, sin ir más lejos, han llegado dos fragatas de la Armada a la bahía sur de la ciudad, donde, por cierto, hoy ha muerto ahora un joven subsahariano cuando intentaba entrar en España, lanzado en parapente desde las montañas del lado marroquí. Bueno, y estamos también muy pendientes de las novedades y de más información sobre el nuevo y repentino caso de antivirus detectado en España. Fíjate, lo habíamos olvidado, ¿no?, desde que en mayo llegase a Canarias el crucero Ondius. Bueno, pues ahora este caso no parece tener nada que ver con aquello. El afectado es un turista franco-argentino que ha dado positivo cuando estaba en Galicia con su familia y hasta allí nos vamos. Patricia Iglesias, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: De momento sabemos que está aislado y que hay otras dos personas en cuarentena, ¿no?
3: Sí, efectivamente, la persona que dio positivo y dos contactos estrechos no están hospitalizados porque todos están asintomáticos. Según acordaron esta mañana Xunta y Ministerio de Sanidad, habrá que esperar a los resultados de las PCR que les han practicado para seguir tomando decisiones. Esperan que sea lo antes posible, a más tardar el próximo lunes. La directora general de Salud Pública es Carmen Durán.
4: Mensaje de absoluta tranquilidad. El antivirus no es la COVID. Es un virus que no se transmite de una manera tan sencilla o cómo se transmitía la COVID, que eso se nos quite de la cabeza. Y el segundo mensaje de tranquilidad, hablamos de personas asintomáticas y este virus cuando se transmite es cuando hay síntomas, estamos hablando de personas asintomáticas, pero vamos a hacer pruebas, vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer aislamiento y vamos a hacer cuarentena por una cuestión protocolaria, por una cuestión epidemiológica y desde luego por una cuestión garantista y de prevención.
3: Las personas que están en cuarentena pueden salir a la calle llevando eso sin mascarilla. La que dio positivo tendrá que esperar, tendrá que estar aislada. Por el momento no está claro cuántas PCRs tendrán que dar negativo para que se levante esta cuarentena, que es de 42 días a contar desde el último día en el que hubo síntomas. Se sospecha que la persona que dio positivo se contagió en Argentina. Las pruebas en Francia se las hicieron el 23 de julio y está en Galicia desde el día 3.
0: Pues gracias, Patricia. Ahora seguimos en Mediodía Cope desde tu Cope más cercana.
5: ¿Tienes algo que decir?
6: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilarggcope.
7: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
8: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
7: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
8: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
7: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
8: Máster universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
9: Ocasión Plus.
10: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
11: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
12: Ganarles el derbi es lo único que pido.
13: Volver a ser grandes. ¿Otro sextete será demasiado?
14: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
15: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
16: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
17: Els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9 viuen amb desconfiança i incertesa l'arribada del primer mes de l'incident que va afectar unes 300 persones i 10 locals comercials. Com diem, avui es compleix un mes i les obres continuen dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Bon migdia, sóc la Mar Puerto i amb tot els residents recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur i demanen una auditoria externa. Marc Monclús.
18: Avui fa just un mes de l'esvoranc de la línia L9. Aquest esfondrament de 8 metres va provocar el desallotjament dels veïns de 93 habitatges de 8 finques. Rubinstein 2, 4 i 6, Teodora La Madrid 3 i 5 i Sant Gervasi de les Cassoles 54, 56 i 58, a més dels 16 locals comercials. Inicialment els van dir que en 3 dies podrien tornar a casa. Avui, un mes després, el 40% dels veïns no podran tornar fins com a mínim al setembre. Així ho explicava Josep Maria Oliver, propietari de Rubinstein 6.
19: Ens està afectant molt en el sentit de que, clar, evidentment no estem a casa nostra, però ens dona una incertesa tot aquest tema, perquè, clar, com dius, portem ja un mes. Al principi van dir que quan va haver-hi l'esvoranc es van afanyar a omplir-lo amb formigó i van dir 3 dies. Després de 3 dies hem passat, van dir una setmana, i llavors ens van dir, bueno, començaven a consolidar el terreny a base d'injectar ciment, i encara estan injectant.
18: Amb tot això, els veïns que han pogut retornar o visitar els seus habitatges han continuat detectant esquerdes, unes esquerdes que afirmen ser similars a les que ja van detectar 3 dies abans de l'esvoranc. El mateix Josep Maria Oliver ho explicava de la següent manera.
19: Però, de fet, ell tenia esquerdes i llavors vaig quedar molt sobtat pel tamany i la magnitud d'aquestes esquerdes. I ens van plantejar de dir si els blocs contigus també podien tenir esquerdes, però no ens va donar temps perquè al cap de 3 dies es produeix l'esvoranc. Llavors ens van dir, no, aquí, i llavors ja vam veure que hi ha esquerdes des del carrer Mandri, el carrer Sant Gervasi, el convent de les monges, la cera del carrer Sant Gervasi, s'han anat produint esquerdes per tot arreu. Vull dir, vulguin o no, aquesta tuneladora va deixant rastre.
18: És per això que els veïns reclamen ara una auditoria externa. diuen que no es refien dels informes tècnics que els puguin arribar des de l'administració, que consideren que van ser els causants de l'esvoranc. De fet, molts veïns que ja tenen permís per tornar a casa, com és el cas d'en Josep Maria, han decidit no fer-ho per por.
17: Normal, eh? Gràcies, Marc. I ara és moment de la informació de serveis. Avui divendres tenim ambient assolellat. A partir d'aquest migdia, a l'interior del nord-est, com també altres punts de muntanya, creixen algunes nuvolades que deixen el cel entre mig i molt ennuvolat. A banda, també, a la resta, augmentaran els núvols alts i mitjans d'oest a est. I a partir del vespre pot haver-hi alguns ruixats al nord de l'interior de Catalunya, que seran febles. Tot i això, també és possible que siguin alguns més forts o torrencials al Pirineu i al Prepirineu Oriental i al nord de l'interior de Catalunya. La temperatura màxima és semblant, puja lleugerament, a punts del nord-est serà semblant o baixarà, però lleugerament. I en aquests moments tenim 30 graus a Barcelona, 31 a Girona, 31 també a Tarragona, 30 a Lleida i 29 a Andorra. I com estan les carreteres? Li preguntem al Roger Serra. Roger, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. A aquesta hora la veritat és que podem parlar de força calma en aquesta xarxa viària. No trobarem complicacions excessives a les principals carreteres i autopistes catalanes, bàsicament per destacar alguns trams més carregats. Autopista AP7, 2-3 quilòmetres de molta lentitud, bàsicament Granollers, Montmeló, sentit nord, sentit Girona. Recordar les obres a Jorba, a Autovia A2, a aturades puntuals d'un quilòmetre en sentit Lleida, o també continua aquest tram d'aturades accedint a Torroella de Montgrí des de la C31 de quilòmetre a quilòmetre i mig. Poca cosa, com us dèiem, en general, a la xarxa viària la circulació és força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
16: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
17: I la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons ha informat Protecció Civil. La mesura implica la prohibició del bany en aquests punts de litoral com a mesura preventiva per garantir la seguretat dels banyistes. La restricció arriba després de les tempestes registrades durant les darreres hores que van provocar l'entrada d'aigua de pluja al sistema de sanejament i l'activació de diversos sobreeixidors, uns dispositius que permeten alleujar la pressió de la xarxa de clavegueram en episodis de pluges intenses, però que poden comportar l'abocament d'aigua amb possibles contaminants al mar. I si parlàvem ara de les carreteres, doncs parlem també de transport, perquè, per cert, el metro de Barcelona ha registrat més de 42 milions de passatgers al juny, la xifra més alta per un sisè mes de l'any en la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística que s'inicia l'any 2012. Aquesta quantitat suposa una pujada del 7,7% respecte al juny de l'any passat. Per la seva banda, el bus urbà regular de Barcelona també ha apuntat rècords per un mes de juny amb gairebé 20 milions de passatgers, el que equival a un 4% més que fa un any. En el conjunt de Catalunya, per tant, els viatgers de busos urbans superen el llindar de 30 milions de passatgers per primer cop en un mes de juny. I dit això, parlàvem d'aquesta tempesta que havíem patit ahir a la tarda fins al vespre aproximadament, i avui doncs és dia d'inventari després d'aquest temporal. Els avisos han funcionat, no s'ha de lamentar cap dany personal provocat pel fort vent. L'aigua o la pedra que ahir va caure a diverses comarques de Girona, Barcelona i Lleida va ser important, i el Sergi Tor ens explica ara quina és l'última hora i les dades de la tempesta. Bona tarda, Sergi.
21: Bona tarda, Mar. Se recupera la normalitat després d'una tempesta que afortunadament ni ha provocat cap dany personal. Aquesta és la millor notícia de totes, però tampoc ha provocat grans danys materials. Des del sector agrícola en confirmen que ha estat mínima l'afectació de la pedra i únicament doncs danys a mobiliari urbà seria el balanç, afortunadament molt menor del que estava previst. El telèfon d'emergència 112 va rebre un total de 410 trucades, la majoria procedents del Vallès Oriental amb un 34%, el Bages amb un 13% i la Selva un 10%. On va ploure més va ser a la comarca lleidatana al Pirineu, al Montsec d'Ares, amb un total de 78 litres, Sant Salvador de Guardiola, Barcelona amb 58, Das Lleida amb 54 o Santa Coloma de Farners amb 50 litres. També una bona notícia d'aquesta aigua ha estat que ha significat ja el control total per part de bombers que han comunicat aquest matí de l'incendi de Ceret a l'Alta Ribagorça, que feia una setmana que estava actiu a causa de que estava en una zona de difícil accés i que amenaçava fins i tot el que seria la fauna de la Vall d'Aran en la presència del os. Ha tingut una afectació finalment de 108 hectàrees, però avui els bombers ho han donat ja per estabilitzat aquest incendi. I per tant, doncs, únicament aquest matí hi ha hagut la resolució d'inundacions de baixos i carrers, embornals obstruïts, branques i arbres caiguts, incidències amb elements de la via pública, però amb afectacions molt menors. I en quant a la mobilitat, la R4 entre Calaf i Manresa continua interrompuda i s'ha habilitat a transport alternatiu per carretera.
17: Gràcies, Sergi. I novetats també pel que fa a la pesta porcina, perquè la Generalitat ha confirmat 2 nous casos a Barcelona i Sant Just d'Esvern. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 375 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 10.700 senglars, dels quals 10.325 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 365 dins la zona infectada i les captures totals en aquesta zona ja sumen 10.172 exemplars, com dèiem. Pel que fa al dispositiu que hi treballa, en l'última setmana ha comptat amb 1.039 efectius repartits entre 579 del grup d'intervenció. Dit això, ara ordenem una mica els papers, actualitzem la informació i ara et seguim explicant tot el que us interessa en Mediodia. Cope amb Pilar García de la Granja. Fins ara.